0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 4.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

Cardedeu. Són les 5. Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: cada 10. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la de moment a les carreteres, amb només una avaria d'un camió a la peça de Vilaseca, que deixa un carril tallat, i també a la mateixa via, però en aquest cas a Tarragona hi ha un carril tallat també per la retirada d'un vehicle. A banda, també continuen les afectacions per obres a la B20 a Barcelona en sentit Nus de Llobregat. I els bombers han estabilitzat l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents que puguin sorgir a l'interior. El foc es va declarar ahir a la tarda, ha cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal i ha afectat també l'espai natural protegit de Montmell, Marmellà. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no es repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i també al Camp de Tarragona. Els assistents s'han concentrat en espais habilitats, platges, turons i també altres punts amb bona visibilitat per viure un moment que ha deixat crits, aplaudiments i també algun plor. A més, també els científics i experts internacionals han aprofitat el fenomen per fer estudis sobre l'atmosfera, la meteorologia i també altres camps de la ciència. Pel que fa a les emergències, el CEMAT és 37 persones, dues de les quals han necessitat ambulància, i el 112 ha rebut també 81 trucades relacionades amb l'eclipsi. A més, un veí del col·legi, el Segrià, de 57 anys, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius. I a Altafulla també diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre mèdic. I pel que fa a l'afectació en la mobilitat, la línia R16, que connecta Barcelona amb estacions com Torredembarra, Altafulla, Tarragona o Amposta, ha doblat aquest dimecres l'ocupació mitjana, passant de les 1.800 validacions diàries a les 3.600. També l'R15, que connecta en aquest cas Barcelona amb Vilaseca, Reus, Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre, també ha registrat 1.600 validacions d'anada i tornada, que suposen un increment del 60% respecte a les diàries de mitjana. I en clau política, avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar la conferència a un crèdit extraordinari

0: de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Let's kick it off. Vam tenir més d'una emoció, eh? Com deien els Black Eyed Peas, I got a feeling. Tinc la sensació, tinc l'emoció, això és el que ens passava ahir la nit. De fet, des del matí teníem una sensació al cos, un formigueig que ens deia que aquella nit seria especial. Doncs jo crec que per molta gent ho va ser. Per molta gent ho va ser, diria que sí. Però, bé, Catalunya és molt gran, des d'aquí es va veure en moltes poblacions i ens agradaria avui, sobretot, que ens féssiu arribar el vostre feeling, les vostres sensacions del que va ser l'eclipsi total d'ahir la nit. Val a dir que per tots aquells que ja comenceu a ser haters de l'eclipsi, que jo sé que ja n'hi havia abans, però ara n'hi deu haver més, perquè és com que n'hem parlat i reparlat i hem menjat eclipsi molt de temps, està molt bé, hem après un munt de coses, però avui, a l'Obert per Vacances, a partir, jo que diria que de 9:45, tanquem tema eclipsi. I ja, d'acord? Vinga, però encara deixeu-nos una mica allargar les sensacions que vam tenir ahir i sobretot explicar-ho, posar-ho en comú, a veure com es va veure de nord a sud, d'est a oest de Catalunya. Vinga. Com ho farem això? Aina Barbany, Cardedeu, bon dia. Hola, hola, com ho farem això de recollir les sensacions de l'eclipsi? Aina, què creus?
1: Doncs mira, de moment ja tenim algunes que ens han arribat. Sí,
0: sí, sí, o sigui, la gent no es podia esperar a explicar.
1: No, no, no, les podem escoltar ara, si voleu.
0: Vinga.
1: I res, al llarg del matí fins l'hora que has dit, doncs ens ho podeu fer arribar també i ho posarem en el programa.
0: Va, va, va, què expliquen? Què explica la gent de les sensacions d'ahir?
1: Aquest és el cas de la Mercè de Mataró.
2: Espectacular. No hi ha paraules per descriure aquest moment. La veritat, màgic. Això s'ha de veure. I la veritat que molt contents tota la colla. Ens hem esgarrifat. La impressió és que estava la pell de gallina de l'emoció. I genial. O sigui, venim des de Mataró, hem passat el dia aquí a tota la barra. Preciós del lloc i clar, pujar aquí amb tota aquesta gentada i sentint el mateix to, tothom, aquest moment és magnífic.
1: És que va ser molt xulo.
0: Clar, sí, és sí, que, sí. A veure, això que diu la Mercè és veritat, hi va haver gent que es notava que havien acampat ja, que havien vingut, sé si de lluny o de prop, però jo hi vaig anar prou aviat, a una de les zones aquí a la Marina Port Tàrraco, que estava habilitada, i veies que ja hi havia doncs, gent fent el pícnic, que ja havia sopat, jugant a cartes, vull dir, un desplegament important.
1: Sí, sí, estaven distrets i s'ho havien muntat molt bé, la veritat.
0: Vas poder veure alguna cosa, Aina, tu, aquí?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí, vaig poder veure i molt xulo, la veritat, va ser increïble.
0: També vas tenir bona sensació,
1: Sí, molt xulo.
0: Molt bé.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs això ens deia la Mercè, que venia de Mataró, em sembla, i diu que ho va veure a Torredembarra. Què més tenim?
1: Exacte. Tenim també una altra persona que ho va veure a Torredembarra, és el Guillem, i aquest cas en concret ve de Terrassa.
3: Inexplicable, inexplicable. Estava parlant amb els meus fills, que estan repartits per ahir i més, i m'estan dient que les fotografies que he fet són molt bones, i Ignasi, que el tinc per allà a Lleó i de més, ha tingut més temps amb l'Aro i ha disfrutat moltíssim.
1: Sí, és
3: per disfrutar. Vinc des de Terrassa directament per veure això.
1: Imagina't.
3: Em donava una miqueta de bon rotllo venir aquí a Torredembarra, primer per proximitat i de més, però bueno, m'ho he passat molt bé. La veritat és que he disfrutat moltíssim.
0: Doncs mira, sort que teniu, perquè d'estar escampats els fills, no? Si n'hi ha una lleó, doncs a Lleó es veia també, era una de zones d'eclipsi total. I mira, això que dius de les fotografies, jo crec que la gent, mira, vaig veure, jo no sabia que hi havia tanta gent que tenia telescopis, Aina.
1: Sí, es veu que sí.
0: A sota les pedres.
1: I tant, tothom es pensava que la majoria aniria amb ulleres, no? I sí, sí, de cop molts telescopis.
0: I després també fotografies, és veritat, la gent va estar atenta a totes les recomanacions, fotografies allò amb el filtre al davant.
1: Sí,
0: i bé, molt bé.
1: Han quedat també, molt xules.
0: També va haver el punt aquell que amb això també vaig fixada, en el moment en què el sol estava tapat, escolta, deixa't de fotos i de res, no?
1: Gaudeix del moment,
0: ja
1: no?
0: Sí, sí.
1: I tant, sí, sí, al final hi havia aquest dilema, no? Una mica de
0: sí,
1: foto
0: faig,
1: o no?
0: Sí.
1: Jo vaig apartar el mòbil completament, he de dir.
0: Sí, no? És que si no és una tentació.
1: I
0: però
1: tant.
0: Bé, la foto d'abans amb les ulleres la tens, no? La d'abans i la de després, sí. Doncs
1: aquesta,
0: ja està.
1: 100%.
0: Ja, per certificar que tu estaves allà veient l'eclipsi.
1: Sí.
0: Què més, Aina? Tenim alguna...
1: Sí,
0: alguna
1: tenim també
0: més?
1: En Joel, que ens diu això.
4: És molt xula, molt bonica, i que doncs, quan la repeteixi la tornaré a veure. Sí, la gent crida, però no sé per què.
1: Ah. A veure, potser s'haurà de desplaçar una mica per tornar-lo a veure, sí? però bueno.
0: A no sé quina entrevista ens deien que l'any que ve n'hi ha un a Andalusia. Bueno, n'hi ha a Andalusia, no, però que es veurà des d'Andalusia la seva totalitat l'any que ve, l'any vinent, i que aquest serà el bo. No sé en quina de les mil entrevistes que hem fet ho vaig sentir. Aquest serà el bo perquè es veu que arribarà a migdia, amb el sol molt alt. Ostres. Per tant, es veurà com des de casa, des del sofà.
1: Que fort. Saps?
0: Clar, ostres. Perquè la dificultat de l'eclipsi d'ahir era que entre que es tapava i se n'anava baixant el sol, s'anava amagant. Llavors, si tenies algú al davant, havies de fer...
1: I no, a més, sé de gent que es va quedar sense veure l'eclipsi perquè el sol es va amagar darrere les muntanyes.
0: Clar.
1: I clar, llavors...
0: Fa unes coses el sol. Que... Sí. A veure, per favor. Doncs sí, tal qual. Mira, ja us explico una anècdota, però ara la comentarem, després us explico. Vinga.
1: D'acord.
0: Aina, alguna cosa que hagis d'aportar tu de vivència personal? Et va agradar? Hi havia el punt de... que n'esperàvem tant que potser algú va quedar decebut, eh?
1: Jo la veritat és que res de decepció, vull dir, va ser una cosa espectacular, ara encara la penso i se'm posa la pell de gallina. A més, jo sóc molt fan de tot el que és l'espai, l'astronomia, tot això, llavors ho vaig viure molt intensament i tant de bo poder viure-ho de nou, saps? Llavors em va agradar molt a mi. Així que bueno.
0: Aina Barbany, moltíssimes gràcies per aquesta aportació, eh? Moltíssimes gràcies per aquests detalls de veu, per recollir una mica l'actualitat. Mira, la Sílvia de fons ens està recordant que això és obert per vacances. Avui anem una mica així post-eclipsats.
1: Bueno.
0: Doncs vinga, Aina, escolta, ràpidament, abans de tancar la connexió amb tu, recordem que encara estem en temps d'eclipsi, post-eclipsi, però el tema del dia d'avui, a partir de 9:45, canvia totalment. Què preguntem a partir d'ara? Vinga.
1: Avui preguntem què preferiu, platges de sorra fina o de pedres?
0: Ostres, això és un gran dilema, eh? Platges de sorra fina o de pedres, perquè ja l'experiència és totalment diferent.
1: Sí, és un bon malo per obrir, així que l'obrim i envieu-nos el que penseu a través de xarxes Instagram.
0: A les 10 ja el tema serà aquest, platges de sorra o de roques, i llavors ja deixarem enrere el tema de l'eclipsi. Aina Barbany, Cardedeu, gràcies, companys, una abraçada.
1: A vosaltres, fins ara.
0: Simplement aquesta sintonia és per anunciar-vos els continguts que tindrem avui a l'Obert per Vacances. Ja us dic, fins a 9:45 encara farem una mica de balanç del que ha donat de si l'eclipsi, però des del punt de vista més personal, més emocional, psicològicament, què ens va passar ahir a la nit. Després tindrem un tastet de cultura popular, celebrarem el 75è aniversari, atenció, de l'Orquestra Meravella, que se'ns fan ballets com nosaltres. Coneixerem algun consell per cuidar la salut dels nostres músculs, la fisioteràpia a l'estiu, i també per cuidar les plantes, l'espai de jardineria que arriba avui desplaçat de dia, i consells per cuidar també els nostres peluts, els nostres gossets de la casa, els dog tips. Tot plegat comença amb l'habitual ronda d'actualitat. Passem a les notícies, passem a la ronda d'actualitat.
5: Obert per Vacances.

0: I la primera parada, si ens ho permeteu, la fem a Tarragona. Pep Sunyer, bon dia.
1: Bon dia, Núria, què tal?
0: Bon dia, jo bé. Escolta, tu estaves allà al peu del Canó, et vaig veure suat, perquè ahir sí, una cosa vam fer va ser suar.
1: Poca ombra, hi havia molt poca ombra, molt de sol i sort que el van tapar una miqueta, perquè va refrescar.
0: Ui, va refrescar molt, molt, vaja. Jo portava la rebaqueta, va, home, va, si no, no va baixar la temperatura.
1: Una miqueta, es va notar una miqueta.
0: Companys de mitjans de comunicació a Tarragona, però en molts punts de Catalunya, els que estaven habilitats, treballant des de les 9 del matí i durant tot el dia, especialment intensament a la tarda, vull dir que va ser un gran desplegament i avui estem tots una mica fosos. Disculpeu, a veure com sortirà el programa. Mira, te comento una cosa curiosa que a mi, no sé si tu ho vas veure igual o si us va passar també. Gossos, just en el moment en què s'arribava la totalitat de l'eclipsi, que la lluna tapava totalment el sol, els gossos van bordar, no ho vas sentir?
1: O van sentir-ho en algun... Sí, es va sentir, a més, allà vam notar també que els coloms, que al port n'hi ha uns quants que van menjar...
2: Molts, i gavines!
1: Van aixecar el vol. Sí, al moment de l'eclipsi van aixecar el vol i van marxar en estol, tot un estol de coloms, que algú va dir, a veure si no tornen, que també estaria bé, però són autèntics bombarders durant el dia. Però no, van tornar, O sigui, certifico que van tornar tots els milers de coloms que tenim aquí a la ciutat, però van aixecar el vol just quan es va fer fos, en aquell minut.
0: Bé, doncs són sensacions, no sé si a vosaltres també us va passar això o algo similar. Fins a quarts de 10 encara ens ho podeu explicar. Va, i una miqueta més enllà també, no passa res. Va, que comencem parlant de l'eclipsi a Tarragona, una mica fent balanç. Milers de persones, ara posarem xifres exactes, no? Milers de persones que ho van viure des de Tarragona i Terres de l'Ebre.
1: Doncs sí, des del Trabucador de l'Ebre, l'Observatori, fins a Torredembarra, Altafulla, especialment Tarragona, aquí tenim constància de més de 20.000 persones, només a la ciutat, però també tres quarts del mateix, altres municipis del litoral, on es va viure intensament aquest fenomen, esperant estoicament a ple sol, com dèiem, i que van esclatar d'admiració en el moment en el qual la lluna va tapar l'astre i es va generar la corona solar, que també va captar moltes imatges. La foscor es va apoderar del cel i de la terra durant aquests 61 segons, en el qual els que hi eren no van deixar de mirar el fenomen, això sí, amb uns d'ulleres. Satisfacció entre els que el van presenciar, gent d'aquí, de l'àrea metropolitana, de Barcelona, gent de la resta de l'Estat i també a nivell internacional. Tothom molt conscient que no ho tornaran a veure, almenys aquí a Catalunya.
3: És un moment molt màgic perquè no ho veuré mai més.
4: Ha sigut molt impressionant. Ha sigut una cosa que a la nostra vida serà única. Ja no es tornarà a viure mai més.
5: És impressionant com en un moment, de repent, canvia tot i se fa de nit.
6: Fill de gallina. No puc, no sé.
7: Una pel·lícula de ciència-ficció, com si estiguéssim en una pel·lícula de Christopher Nolan.
8: M'he quedat sense paraules ara mateix.
9: It was fantastic and it was great being here in Spain with the Spaniards because of their love of life.
10: Mais je suis français, mais c'était une expérience extraordinaire, extraordinaire.
0: Ai, que bonic, que pel·lícula, sí. De favor.
1: No, hi havia molta gent.
0: Tu t'aquestes en vas parlar ahir?
1: Aquí a Tarragona, a més a més, hi havia un creuer, per tant, molts del creuer van fer cap a... Però van parlar, per exemple, amb una noia de Seattle, als Estats Units, que havia vingut el dia dilluns, ja van anar per Barcelona a fer turisme, i ahir eren a Tarragona amb el seu marit, i anaven a també el del Marroc, tenien apuntat aquest que deies del sud de l'estat, d'Andalusia, que es veurà també el Marroc, i el tenien apuntat a la llista.
0: Molt bé.
1: Però l'Odissea va ser tornar a casa,
0: clar,
1: Núria?
0: Clar, aquí està la cara i ara la creu.
1: La creu, l'AP7 amb retencions durant tota l'anada, pràcticament al llarg de la tarda, amb cues de més de 40 quilòmetres, sobretot, però també a la tornada, quan es van ajuntar el trànsit procedent de l'Ebre, el del conjunt del litoral del Camp de Tarragona i també el de Lleida, que van confluir a través de l'A2 més amunt. La via de gran capacitat també va multiplicar el nombre de vehicles en una jornada que trànsit ja havia previst complicada, massiva, i per la qual havia prohibit la circulació de camions, col·lapse a l'autopista i també a l'estació de Tarragona, de tren, plena de gent intentant tornar a casa. La quantitat de gent amuntegada va motivar el tancament de l'estació ahir a última hora per part dels efectius policials, que van actuar proactivament per evitar riscos i de seguretat a les andanes. Mentrestant, centenars de persones feien cua al carrer per intentar entrar a l'estació i agafar algun dels trens de tornada. Línies ferroviàries que van augmentar ahir, atenció, un 60% l'ocupació des de Barcelona cap aquí, cap al nostre territori, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Vull dir que déu-n'hi-do.
0: En aquest sentit, per valorar, però encara que sigui molt ràpidament, el que va ser un altre episodi de caos ferroviari, tenim amb nosaltres a l'altre costat del fil telefònic Anna Gómez. Ella és portaveu de la plataforma Dignitat de les Vies. Anna Gómez, bon dia.
11: Hola, molt bon dia.
0: No sé si us va sorprendre l'embussament que
11: no
0: hi va haver.
11: No sé, a Rodalies el que li va sorprendre és que hi hagués tanta gent, perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú, però ni de baixada ni de pujada. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. no hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no agafessin els cotxes per no col·lapsar. Tu no pots dir a la gent que utilitzi el transport públic i després no tindrà un transport públic a mida d'aquestes necessitats.
1: Costen anar aquestes dades de la companyia del 60%, per tant, de més del doble de la capacitat habitual d'un dia ordinari?
11: No, nosaltres no ens han passat encara cap tipus de dada. Això sí, la demanarem. O sigui, el que avui us ja volem demanar és com ho han preparat, això, i de com ho han preparat, què és el que s'ha sortit de mare, segons ells. Clar, avui hi havia una piulada del Manel Nadal que deia que s'ha fet el que s'ha pogut, i així no. Aquesta no és una manera de treballar, perquè heu parlat de la pujada, però també la baixada va ser un drama per moltíssima gent, perquè també s'ajuntava la gent que treballa a Barcelona i és de Terres de l'Ebre o de Tarragona, que són moltíssima gent. I va ser un drama de trobar-te gent que et deia, enmig d'un vagó, jo per sort vaig poder teletreballar, però gent que cridava, algú té aigua, i quan tu et pots cridar en un vagó, si tens aigua, és que la veritat és complicada, trens curts, sense aire condicionat a vegades, i si n'hi ha, amb tanta gent tampoc es nota.
0: És una pesada més, no, Anna?
11: És una més, i no sé, és que ja a mi no m'agrada mai parlar de dimissions ni a la plataforma, mai hem sigut així, però si no ho saben fer millor, qui ho ha de gestionar, que canviï, que marxin. Això tenia que ser, jo fa un parell d'anys ho recordava amb un company, quan vaig anar a Montmeló, a l'estació, hi havia una coordinació de dir, ostres, acaba la cursa del diumenge i a l'estació estan preparats per rebre la gent. O sigui, el que no pot ser és que hi ha l'estació de Tarragona, a la tornada, personal de Renfe no se'n veia. Qui n'hi havia, no sabem on és, perquè vam anar a l'estació i no vam veure personal de Renfe. Es van emplear les andanes, i quan les andanes es van emplear fins a dalt, els de seguretat van demanar que els Mossos vinguessin. Home, això és que hauria d'haver estat coordinat com amb cordons, com el PortAventura, i de dir, escolteu, quanta gent pot anar? Aneu a l'andana 2, aneu... És que va haver un moment, al principi de la nit, dels primers trens, que la gent estava a l'andana 2 i 4 i el tren va sortir per les 6. Què és el nostre dia a dia? Que no ens sorprèn? Sí, però ahir era un dia de moltíssima gent. I poden donar gràcies que no hi ha hagut cap drama, perquè podia caure qualsevol.
0: Hem vist fotografies, a Anna, i són esgarrifoses, perquè, clar, de tanta gent que hi ha a les vies, estan com a tocar, no?, de lo que és la via en si. Les fotografies, doncs, ja això, ja corren per xarxes, i, bueno, a partir d'aquí, a veure quines explicacions us poden donar. Anna, no tenim més temps.
11: I que l'alcalde les demani, que l'alcalde també pressioni i les demani.
0: A veure, si les administracions...
11: Els alcaldes de les zones tenen que dir què ha passat.
0: Si les administracions també s'hi poden incloure i s'hi poden fer una mica de pressió. Nosaltres ho deixem aquí amb aquesta connexió, Anna.
11: Moltes
0: moltíssimes
11: gràcies
0: a tu. Moltes gràcies per atendre'ns. Adéu. Anna Gómez, plataforma de la... portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies. Pep Sunyer, moltes gràcies també per aquesta informació. Hem de marxar cap a Lleida?
1: Vinga, va.
0: Gràcies, Pep. Lleida també era un dels punts importants per veure l'eclipsi en diferents poblacions, però malauradament hem de començar amb la creu, amb una mala notícia. Arnau Vilà, Emunt, bon dia. Connectem amb Emunt, amb l'Arnau Vilà.
2: Bon dia, Núria.
0: Ara sí, et sentim. Arnau, bon dia. Comencem parlant d'una notícia malaurada, la mort d'un veí de 57 anys del col·legi.
2: Sí, a la comarca del Segrià, sí, que va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'inici de l'eclipsi solar. L'home s'havia desplaçat fins al Tossal dels Morts, el punt recomanat per l'Ajuntament perquè els veïns poguessin seguir el fenomen astronòmic. I segons explica l'alcalde del col·legi, Josep Maria Gras, l'home va arribar al punt d'observació entre 6:45 i les 7 de la tarda, en un moment en què feia molta calor. Els efectius del sistema d'emergències mèdiques que el van atendre van apuntar que podria haver patit un cop de calor que hauria acabat provocant-li la parada pocs minuts abans de l'inici de l'eclipsi, com dèiem. Malgrat els intents de reanimació, no van poder salvar-li la vida. L'Ajuntament va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, entre els quals hi havia un sopar popular i una festa amb música en directe. L'observació de l'eclipsi, però, es va mantenir amb relativa normalitat després del succés. A Lleida capital, volíem dir, el SEM també va haver d'atendre una dona que va patir un mareig mentre es trobava a la seu veia per contemplar l'eclipsi.
0: I també us expliquem que la conductora del vehicle contra el qual va xocar el motorista que va morir la nit de dimarts al pont de Pardinyes ha estat detinguda per la Guàrdia Urbana acusada d'un delicte d'homicidi per imprudència.
2: Sí, el sinistre va tenir lloc a la ciutat de Lleida cap a les 11:15 de la nit quan una moto va xocar contra un turisme en aquest encreuament. El motorista de 22 anys va morir al lloc dels fets malgrat els intents de reanimació. Aquest, però, és el segon accident mortal en aquest mateix punt en només 3 setmanes, ja que el passat 22 de juliol va morir un altre motorista de 30 anys. Ara, la Paeria de Lleida preveu analitzar al setembre els punts negres de trànsit de la ciutat i ja té prevista la instal·lació d'un semàfor en aquest encreuament.
0: Molt bé, moltes gràcies, Arnau Vilà. Munt, moltes gràcies per aquesta informació també des de Terres de Ponent. Escolta, Arnau, bé tu, ahir?
2: Bé, va anar bé, va anar bé.
0: Oi, quin poc entusiasme.
2: Ah, no, sí, bé, va anar bé. Tampoc sóc un expert de l'astrologia ni un gran contemplador, però bé.
0: Va valdre la pena. Bueno, tu eres el que t'ho muntaves amb molts amics, no?, fent una superbarbacoa.
2: Ho explicarem. Al final, doncs, al pas dels anys, doncs, explicarem aquest 12 d'agost.
0: Ai, una abraçada, Arnau. Gràcies.
2: Igualment, adéu.
0: No us pregunto, per indiscreció, pregunto una mica per captar també les vostres sensacions. Vinga, va, que ara anem cap a Terres Barcelonines. Tina Forés, Cugat, bon dia.
12: Bon dia, Núria.
0: Els barcelonins que van poder-lo veure emocionats.
12: Sí, es van aplegar unes 200 persones al castell de Montjuïc, que era un dels punts privilegiats per veure aquest eclipsi des de la capital catalana, i s'hi han submergit durant uns minuts en l'oscuritat gairebé absoluta, perquè aquest eclipsi va arribar al 99,7% en aquest punt, un fet que ha emocionat, com deies, a tots aquells qui ho han observat.
13: M'esperava veure encara menys, o sigui, que m'ha impressionat i està més emocionat i tot.
14: M'encanta, estic molt emocionada, és fantàstic.
15: Que ens sentim privilegiats d'estar aquí i veient-ho just, exactament. I poder-lo veure, que no hi hagi núvols, que no hi hagi, que estiguem en un lloc que puguem veure tranquil·lament, o sigui que, i a més, sense gaire gent, que això és molt important.
12: Les terrasses dels hotels també es van convertir en miradors privilegiats de l'eclipsi, on s'hi van aplegar turistes internacionals i altres visitants per seguir junts aquest fenomen des de l'alçada.
0: Molt bé, molt xulo, eh? Doncs veig que sí, que Barcelona no es va quedar sense eclipsi, però també ha tingut les seves afectacions a nivell de salut, i és que el SEM ha hagut d'atendre fins a 37 persones i els agents rurals han fet 350 actuacions.
12: Sí, dues persones d'aquestes 37 han hagut de ser ateses per ambulàncies, però la resta d'incidents s'han resolt de manera telefònica. El telèfon 112 ha rebut fins a les 9 del vespre 81 trucades relacionades amb aquest eclipsi, i a més els agents rurals han dut a terme 350 actuacions i han interposat 10 denúncies per conducció motoritzada. Les sales de control dels bombers han rebut pocs avisos. Els agents han actuat a Altafulla per fer baixar gent que havia grimpat sobre trens aturats i corrien risc de electrocutar-se. Ha estat una jornada marcada per un augment gradual del volum de trànsit en sentit sud, i de tot plegat el balanç que en fa el Departament d'Interior és que l'episodi s'ha desenvolupat amb pocs incidents destacables.
0: I seguim mirant el cel, però en aquest cas per una altra qüestió, i és que una incidència elèctrica que la torre de control ha aturat l'operativa del Prat. Ha provocat retards en desenes de vols.
12: Sí, la situació ha causat entre 5 i 6 cancel·lacions i ha obligat a fer 10 desviaments en un dia amb 1.124 operacions planificades en un dels dies més moguts de l'any, en plena temporada alta. Fons AEN han detallat que l'aeroport ja està operant al 100% en sortides i també en arribades. Per la seva banda, Ryanair ha demanat explicacions al govern espanyol i a Enaire per la interrupció del servei del control de trànsit aeri, que ha afectat de gairebé 6.000 passatgers de la companyia. L'aerolínia de baix cost ha titllat els fets d'inacceptables.
0: Doncs fins aquí les notícies, els titulars més destacats de l'actualitat barcelonina. Tina, te pregunto també, què tal ahir?
12: Doncs mira, jo ho vaig veure des de Sant Celoni, des d'on sí? Visc, vaja, i vam veure ben bé fins la meitat del fenomen, perquè després un núvol allò superdens es va posar just davant i ens va aixafar una mica la guitarra. Però bé, l'estona que el vam poder gaudir va ser molt xulo, i també vam veure això, no?, que es feia fosc al nostre voltant, no del tot com ho heu viscut a les terres d'allà baix del sud, però bé, va estar bé.
0: Molt bé, i en definitiva és el que comentàvem i hem comentat sempre, no?, que mira, encara que hi hagi el núvol, no acabes de veure'l bé, bueno, l'experiència, si es comparteix, no?, també és una experiència.
12: Exacte.
0: Ai, Tina, molt bé, me n'alegro. Doncs escolta, Tina Forés, des de Cugat, moltes gràcies, una abraçada.
12: A tu, Núria, que vagi bé.
0: I el proper apunt el fem a Girona, una mica en relació amb això que ens explicava la Tina. Comarques de Girona que van viure l'eclipsi entre emocionats, però també amb els núvols fent la guitza. Pau Villafañe, bon dia.
16: Molt bon dia, Núria.
0: Què tal, què
16: doncs
0: tal?
16: Doncs sí, la veritat és que, bueno, a la ciutat de Girona, entre la Muralla i el barri de Montjuïc van ser els dos punts més concorreguts, amb diferent sort, perquè mentre a la Muralla, per exemple, els núvols van espatllar les vistes, a Montjuïc ho van poder veure una mica millor. Si a Girona ciutat els núvols van repartir una mica sort, a Llagostera, que vam comentar que hi havia una trobada, es va superar totes les previsions, i és que un miler de persones es van aplegar per seguir el fenomen i l'Ajuntament ho va qualificar d'èxit de convocatòria. Uns quilòmetres més al nord, al Pla de l'Estany, a Banyoles, també va començar la tarda amb la mirada posada tant al sol com als núvols, i poc abans de l'inici semblava que una nuvolada amenaçava d'esgarrar l'experiència, però finalment la meteorologia va jugar a favor. Escoltem a Francesc Porta, que era un dels assistents a l'Estany de Banyoles.
17: Sí, a veure, som de Banyoles i sí que vam mirar a través de, diguéssim, els canals oficials on era el millor lloc per veure l'eclipsi. Hem anat, la meva dona i jo, primer a dalt al Puig de Sant Martirià, que teòricament era un dels espais on es veia millor, però després els meus sogres han vingut aquí a l'Estany i han dit que es veia perfecte, i han dit, doncs, baixem, i la veritat és que l'hem vist superbé, superbé.
16: La mateixa batalla amb els núvols es va repetir més al sud, en aquest cas a la Selva, a Sils, on els centenars de persones concentrades van arribar a pensar que es quedarien sense veure res, i just quan havia de començar el fenomen, però el cel va donar una primera treva i la gent va poder veure com la lluna començava a cobrir el sol. Finalment els núvols, però, van també tapar el gran moment.
0: Déu-n'hi-do, és com una retransmissió el que ens has fet de, no, de com avançava el núvol, com avançava la lluna, a veure què avançava més, quin patir. Va, que canviem de tema, totalment passen altres apunts d'actualitat, evidentment, com per exemple el tema de que Justícia investiga uns interns del Puig de les Basses per un accés no autoritzat a documentació de la presó.
16: Segons va informar el departament en un comunicat, els presumptes responsables són interns de la presó que ja han estat identificats i que van aconseguir accedir a documents ubicats en unitats de xarxa. Justícia assevera, però, que no van entrar als sistemes d'informació penitenciaris crítics ni l'incident ha afectat el funcionament dels serveis.
0: I també sapigueu que la ciutat de Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre. Vol evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i begudes.
16: L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha explicat a la Sena que també preveuen fer feina de conscienciació amb els comerços, sobretot amb aquells que venen menjar per emportar o fan venda directa per millorar la gestió dels residus que generen. De la mà dels locals, el consistori aspira a evitar que veïns i visitants llancin els envasos de menjar i begudes a les papereres i que ho puguin fer, per exemple, a Cubells dels mateixos comerços.
0: Doncs moltes gràcies també per l'actualitat gironina. Pau Villafanya, Girona FM, una abraçada forta. Tu bé? Ahir bé?
16: Sí, amb els núvols també que van fer força,
0: sí,
16: la guitza.
0: Allò que ens explicaves, sí, sí, sí, a la primera notícia, no? És com a
16: correcte, va repartir sort una mica també.
0: Molt bé. Pau, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
16: A reveure.
0: El que fem és tancar la ronda d'actualitat i encetar la primera entrevista de la jornada.

0: Doncs la primera entrevista serveix per fer una mica valoració i tancament també de l'eclipsi, i és que n'hem parlat per activa i per passiva per, des de molts aspectes, no només científics, que són la majoria d'aspectes amb què hem trucat, des del punt de vista que hem tractat l'eclipsi, sinó també fins i tot d'altres més, no sé, més de sensacions, no? Potser no tan quantificables. Ahir, l'eclipsi va mobilitzar milers de persones, un gran fenomen que avui volem explicar des del punt de vista psicològic, les sensacions, però posant-hi etiquetes, nom i cognoms. Però per fer-nos una idea, ja hem escoltat alguns talls, algunes primeres impressions just del moment en què la Lluna començava a retirar-se. N'escoltem algunes altres. Són veus d'emocions, de sensacions que hem recollit d'arreu de Catalunya.
1: A la gent de les Terres de l'Ebre, que heu preparat un espectacle magnífic per tothom. Moltíssimes gràcies.
2: En plan, no ho havíem vist mai, ha sigut impressionant.
3: I és molt bonic veure com se fa de nit i de cop se torna a sortir de dia.
4: I tota la gent aplaudint i totalment emocionat. Sí, sí, és molt xulo.
2: Increïble.
1: Doncs mira, venim de Barcelona, hem vingut expressament per veure això, hem fet nit aquí i bé, hem estat fent una volta pel poble, hem conegut a gent d'aquí, molt simpàtics, fantàstics, i hem vist una cosa impressionant que no es tornarà a repetir a la vida, que ens hem emocionat moltíssim i serà Santa Bàrbara al cor per tota la vida.
5: Està una mica tot plegat, perquè les ulleres, plorar, veure el sol, el moment de la totalitat és una mica complicat, però molt xulo, la veritat és que molt bonic, molt bonic. Molt...
6: De dir que ell és d'Alemanya, hem vingut aquí a veure l'eclipsi. Ha estat espectacular amb les muntanyes, just aquí entre com els arbres. S'ha combinat després amb posta de sol, ha estat maquíssim. Hem portat el gos i tot aquí a veure.
0: Doncs ara el que volem fer és posar una mica de... Vaja, assentar, posar etiquetes, com dèiem, buscar una perspectiva més acadèmica a totes aquestes sensacions i emocions que vam tenir ahir a la nit. Va, que qui ens en pot donar claus és la companya Anna Plaza, d'Ona la Torre. Anna, bon dia.
7: Bon dia.
0: Bon dia. Necessitaríem algun expert en psicologia, crec jo.
7: Doncs sí.
0: El tenim? Vinga.
7: El tenim. És el professor Urbano Lorenzo, que és catedràtic de la Facultat de Psicologia de la URB, i ens acompanya via telefònica, perquè avui sí que fem una connexió camp tarragonina total. Ell ja està més avall, però està a Terres de l'Ebre, està a la Terra Alta, a la Fatarella. És l'Urbano Lorenzo. Bon dia, professor.
8: Hola, bon dia.
0: Escolteu, primer us he de preguntar tots dos com ho vau viure ahir, no? Jo crec que Anna, i que encara no ho hem pogut comentar, i Urbano, el primer seria això. Quines sensacions vau tenir ahir?
7: Qui parla primer?
8: La veritat és que
7: parli ell, que és l'expert, i a més, això no ho hem dit, és professor de psicologia, però és un apassionat de l'astronomia i en sap moltíssim.
8: Moltes gràcies, la veritat és que ho vam viure amb molta intensitat. Portàvem un any preparant-ho, perquè ja feia un any que havíem triat el puesto i vam ubicar que era un bon lloc per poder viure, no només veure, viure realment. I és molt difícil trobar les paraules a les persones que hi parlaven, no? Sentia el que estaven dient. I és difícil posar paraules a una experiència que et sorprèn, que per molt que t'hagis documentant, te sorprèn per la seva bellesa, per la seva singularitat, per la sensació de grup que generen. Nosaltres vam viure aquí a la Fatarella, al final érem algo més de 1.000 persones allà reunits, més molta gent escampada al voltant del poble, i la veritat és que és una situació de sensació de grup, no? d'estar compartint una experiència que és única.
7: N'havia vist alguna abans, professor?
8: La veritat és que no havia aconseguit veure cap. Era el primer que veia, i per molt que t'hagis documentat, que hagis vist imatges, que hagis vist 20.000 coses, no hi ha manera de preparar-te realment per l'experiència que acabes presenciant.
7: Per què creu que generen aquesta fascinació? De fet, s'ha creat un... No sé gairebé com dir-ho aquests dies, no? Però havíem anat creant una expectativa tan alta que no sé, evidentment, si s'arriba a complir aquesta expectativa tan alta. O hi pot haver moments de decepció, m'ho imaginava diferent.
8: La veritat és que jo m'ho imaginava diferent, però això no vol dir que me sentís decepcionat, perquè diguem-ne que tu mires des d'un punt de vista més acadèmic, més la descripció, com passarà, com se viu, com s'explica, etc. Però arribat al moment, te trobes que no acaba, que és difícil. Una imatge no pot resumir l'experiència, i una explicació és difícil com ho vius. I la qüestió és que hi havia una mica aquest risc. Jo també estava allà dirigint tota aquesta observació i patia una mica, dic, a veure si ara doncs això serà un obrir i tancar, on simplement s'apaga el llum sense ni hem acabat. I s'ha quedat tot mirant-se els uns als altres com dient, ostres, això era tot, ja està. I tot el contrari, no? Tot i que l'expectativa era molt alta, jo el vaig veure ja, ho vaig veure personalment, però també les persones que m'envoltaven, que no va quedar ningú decepcionat. No va quedar ningú decepcionat. Per tant, jo crec que molt bé en aquest sentit de que hem aconseguit generar expectativa i, a més, almenys els que ho han pogut veure, sento aquesta persona que deia que el núvol no li va deixar veure, doncs la veritat és que va ser un gran espectacle.
7: Jo tinc curiositat per saber si hi ha estudis que analitzin l'impacte emocional que té un fenomen d'aquestes característiques.
8: Doncs hi ha alguns estudis que s'estan començant a fer. No són molt habituals, no hi ha molt en la literatura perquè és relativament recent. L'interès se va despertar amb aquests tres eclipses que va haver als Estats Units, que van atravessant tot el país horitzontal en molt poc temps. El van veure milions de persones. I el fet de veure que hi ha un tipus de reacció, una emoció, que els americans li han dit l'emoció guau, que nosaltres també vam sentir guaus, ahir, molts. I nosaltres li hem dit una emoció d'admiració profunda. El veure tanta gent és quan hi ha hagut aquests estudis en el que s'estan mirant a veure com afecta o quina és la raó, no?, d'aquesta admiració.
7: Ara tenim aquesta sensació guau, professor, però jo el primer que vaig pensar, a mi la imatge em va fascinar, però també li vaig trobar un punt d'irreal i gairebé terrorífic. I vaig pensar en la gent segles enrere que no havien sentit a parlar mai d'un eclipsi, perquè nosaltres hem rebut informació per totes bandes, i en sé que es trobaven amb una imatge així. Clar, devia ser, no sé si la paraula és terrorífic, però sí molt impressionant.
8: Sí, sens dubte, i no cal tirar tant anys enrere per trobar-ne aquests registres. Jo ara que he estat voltant una miqueta tota aquesta zona de per aquí explicant l'eclipse, he trobat persones que encara tenen registres orals de l'avi o de l'àvia que va viure l'eclipse del 1905, i és molt interessant que, tot i que el diari espanyol de l'època va publicar un article explicant-ho demà, veurem això amb aquestes hores, etcètera, molt, molt detallat. De totes maneres, a moltes persones, molts pagesos, els va agafar completament per sorpresa treballant al camp. Del perelló m'explicava una persona com el seu avi explicava que sent crió doncs havia anat aquell dia a treballar amb el seu avi, amb el seu propi avi, durant el dia, i després de dinar se m'han posat a dormir i al moment li desperta l'avi, corre, que ens hem dormit tota la nit, després tota la tarda, i s'ha arribat a fer de nit i a casa deuen estar molt preocupats perquè ens hem dormit tota la nit. En realitat se van dormir potser un minut o dos. Els va sorprendre completament l'eclipse. Per tant, fins i tot no cal anar-hi molt enrere per arribar, per trobar aquestes reaccions de sorpresa.
0: Nois, ho hem de deixar aquí, que no tenim més temps. Anna, ja veig que tu vas viure de manera terrorífica, pel que dius.
7: No, terrorífic no, però sí que vaig pensar en... Jo sé que està passant, però si no saps què està passant, és una imatge molt potent, molt irreal.
8: Sí, és molt irreal, sí.
0: Bueno, donaria molt més de què parlar, perquè, en fi, de sensacions hi va haver moltes i suposo que no ho va viure igual qui va estar envoltat en un lloc així descampat, que n'hi havia molts habilitats ahir per tot Catalunya, no?, amb un polígon, un lloc descampat, amb milers de persones al voltant, i ho va viure com una festa que ho va viure des del capdamunt d'una muntanya, una mica més aïllat i amb més tranquil·litat, no? I això, bueno, sensacions diferents. Apairo, no, ara? Apairo.
8: Apairo, sí, apairo.
0: Molt bé, ja esperava.
8: Molt bé, moltes gràcies. A veure quan podem veure el proper.
0: A veure, jo crec que aviat, perquè com dèiem, Anna, n'hi ha cada dos per tres d'eclipsis. Urbano Lorenzo, professor del Departament de Psicologia de la URB, gràcies per acompanyar-nos.
8: Molt gràcies a vosaltres. Una salutació des d'aquí, des de la Fatarella.
0: I l'Anna, amb l'Anna ho comentàvem, no?, que aquest perquè ens ha tocat a nosaltres, però d'eclipsis n'hi ha cada any.
7: Home, l'any que ve n'hi haurà un altre, però aquest haurem de viatjar. A mi m'han entrat ganes, L'any que ve hem d'anar al sud del tot de la península, Cádiz, Gibraltar, Màlaga, una part de Màlaga, i si no, ens n'anem al Marroc, Algèria, Egipte, que es veurà de meravella.
0: I
7: serà més llarg.
0: I anem o què?
7: Jo m'ho estic començant a plantejar molt seriosament.
0: M'ho dius i reserves. Vinga, va, però ens hem de posar amb temps, eh? Perquè ja veus que quan has de viatjar vas de planificar bé, això.
7: Sí.
0: Doncs vinga, Anna, planificar les properes vacances. Anna Plata, des de la Torre, gràcies.
7: Una abraçada, adéu.
0: Nosaltres seguim endavant i el que fem és donar pas al proper contingut de programa. Bocins de Cultura, aquest espai que ens porten des de la nova ràdio de Reus per parlar de cultura popular. Quins són els elements que sobresurten en una festa major? I ho dic aquí, només això, els elements que sobresurten en una festa major. Ja sabeu de què parlem, no? Ens ho explica el David Fernández.
9: Obert per vacances.

0: Quan pensem en una festa major catalana, hi ha una imatge que difícilment passa desapercebuda. Carrers plens de música, gent ballant i, per sobre dels nostres caps, els gegants. Aquestes figures formen part de l'imaginari festiu de Catalunya des de fa segles. Però d'on venen? Com han arribat fins als nostres dies? Gerard Puget és estudiós d'imatgeria festiva.
1: L'origen dels gegants el trobem amb les processions de Corpus, que més o menys es remunten cap al segle XIV, i el seu origen rau en les representacions bíbliques de diversos episodis, com per exemple el de David i Goliat, la batalla que va haver entre David i Goliat. També un altre gegant que tenim en aquestes representacions festives bíbliques seria Sant Cristòfor. Segurament era una persona amb xanques, amb vestidures i amb indumentària ben llarga que amaguessin aquestes xanques. Eren representacions molt, molt, molt importants perquè realment l'oci que hi havia en aquell moment era molt poc i qualsevol cosa que es feia al carrer cridava l'atenció de molta gent. La primera referència d'un gegant a Catalunya és de l'any 1424 a Barcelona. Sabem que era el gegant de la ciutat, tampoc no sabem ben bé com era, perquè no ens ha arribat cap descripció, no, l'únic que ens han arribat són gravats, però són molt més tardans. Aquestes processons de Corpus, amb el pas del temps, es van anar sofisticant i cada vegada els gegants deixen de ser tan bíblics i passen a representar reis o persones referents en aquell territori en aquell moment. Llavors, en aquest moment és quan apareix la figura de la geganta, molt més tardanament que la figura del gegant, perquè no tenim cap representació bíblica d'una geganta. La representació d'aquestes figures cada vegada va canviant fins que arriba als nostres dies i veiem que es poden fer gegants de tot tipus, vull dir que es pot representar els gegants que fa 300 anys que tenim documentat o fins i tot col·lectius que tenen alguna persona de referència molt més actual, molt més contemporània i que els hi ve de gust fer un gegant i que per participar a les seves festes fan el seu gegant.
0: Amb l'arribada de la democràcia, la cultura popular catalana va viure una important recuperació.
1: L'any 82 hi va haver tres fets que van marcar aquestes manifestacions de voler recuperar la cultura catalana i les seves manifestacions, que havien tingut tanta repressió durant tant de temps. Es va fer el primer Congrés de Cultura Catalana, la inauguració dels Mundials. En aquell moment es van trobar, crec que van ser unes 30 colles, i també un altre fet diferencial va ser la primera trobada de gegants internacional a Matadepera.
0: No tots els gegants són iguals. Al llarg del temps han anat evolucionant i adoptant formes i característiques diverses.
1: Hi ha els gegants històrics, aquests que ja tenim referències antigues que s'han mantingut o que s'han recuperat, els gegants centenaris, llavors també hi ha gegants que no són tan històrics o que són de factura més moderna o que estan basats també en gegants que havien existit, i després gegants que representen això, parts més petites, no? O barris o carrers, llavors també hi ha gegants particulars, persones que li agraden tant els gegants, fan una colla i que poden tenir una vida tan o més activa que uns institucionals, i també per tipologia també els gegants manotes, que són aquests més pensats com animació, que interactuen molt més amb el públic, tenen les mans d'espuma i el donar toms, doncs, reparteixen llenya. Els paradigmàtics serien els del Carnaval de Solsona, la família Boja. Hi ha comparses de gegants grans que representen diverses cultures. Jo sóc de Reus i, per tant, reivindico els gegants de Reus, que representen que Reus és ciutat d'acollida, és ciutat d'exportació, d'importació, i que en aquest sentit els gegants de Reus representen aquestes diverses parts del món. Com a comparses grosses de més de 10 gegants, també podríem destacar els de Lleida. A Lleida també representen diverses parts del món i també van capitanejats pels gegants romans, que són els històrics, els centenaris. Llavors, també pensant en gegants històrics i prou singulars, podíem pensar en gegantons, ens n'han arribat molt pocs, però que tenim la sort de que a les comarques de Tarragona en tenim dos que encara són prou vius, que és el Negrito de Tarragona i el Lladrafaves de Valls. També com a famílies, també m'agradaria destacar ja els gegants de Mataró, la família Robafaves, vull dir que també és un grup prou singular perquè sempre van tots quatre, actuen molt poc fora de la seva població. Llavors, com a gegants que no surten de les seves poblacions, jo crec que podríem destacar els d'Olot, també a Solsona, la comparsa dels gegants de Solsona, lligat també amb els gegants del Carnaval, que són la paròdia dels gegants institucionals. Aquests sí que surten més, són gegants manotes, i els de Berga.
0: De Barcelona a les comarques gironines, del Camp de Tarragona a Ponent, els gegants han esdevingut molt més que unes figures que surten per festa major. Són patrimoni, memòria i identitat, però també són una tradició viva que continua evolucionant.
2: És el podcast de Cultura Popular, ja ho sabeu, els elements que sobresurten més de la festa, els gegants. Ens l'ha portat una setmana més la nova ràdio de Reus amb el David Fernández. Vinga, que passem a escoltar música també molt festiva. Jo crec que no hi ha festa major que no hagi tingut en algun moment o altre, i moltes vegades de manera repetida, en el programa l'Orquestra Meravella, tal qual. I dic això perquè s'han fet un fa de viatjar com a mínim per tot Catalunya i més enllà, però és que a més ho fa molt de temps que fan aquestes coses, 75 anys. Celebrem l'aniversari dels 75 anys de l'Orquestra Meravella, doncs a casa seva, a Girona. Tornem a saludar el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
2: I ho celebrem en forma de llibre.
3: Així és, i és que el grup Gavarres, l'editorial, ha creat un llibre sobre els 75 anys de l'Orquestra de Caldes de Malavella. El signa, en aquest cas, avui el nostre convidat, l'Antoni Masbou, que és músic, compositor i una de les figures més rellevants de la música popular catalana de les últimes dècades. Ha estat, sense anar més lluny, director de les orquestres Caravana, Marina, també la Meravella i la Salvatana, i és autor de més de 100 composicions enregistrades i, així com anècdota, també va escriure l'himne oficial de l'Espanyol. Molt bon dia, Antoni.
4: Hola, bon dia.
2: Quin currículum.
3: Veus? A veure, Antoni, et volia preguntar, així per començar, coincidint amb aquest 75è aniversari, com va sorgir una mica la idea del llibre i com ha estat una mica el procés també per donar-li forma?
4: Va ser idea, de fet, de la mateixa orquestra. Es va posar en contacte amb l'Ajuntament de Caldes i amb l'editorial Gavarres i varen decidir fer el llibre. Aleshores me'l van encomanant a mi perquè varen considerar que ja, jo no sóc escriptor, ni molt menys sóc músic, però conec molt bé l'orquestra des dels seus principis i perquè he estat allà, i per això em van encarregant a mi la qüestió.
3: Antoni, a més, el llibre no es planteja només com un relat cronològic d'aquests 75 anys de l'orquestra, sinó també en parla molt del fenomen Meravella. Què vol dir exactament això?
4: Aquesta era l'intenció, sí, perquè el que és la història de l'orquestra, la cronologia, ja havia estat escrita, i molt ben escrita, per cert, per un company meu, i per tant ja havíem d'anar per un altre costat. I a mi m'interessava analitzar el fenomen Meravella, el perquè el nom de la Meravella s'ha convertit en alguna cosa més que identificador d'una formació musical, ja que la gent el té pràcticament considera la Meravella com llegendària. I és això el que he intentat esbrinar i explicar en el llibre.
3: En aquest cas estem parlant de tres quarts de segle d'història. Com ha canviat una mica l'orquestra des d'aquell 1951 a Caldes fins a dia d'avui?
4: L'orquestra ha anat canviant com han canviat les altres orquestres i com ha canviat el món, de fet, en general. S'ha hagut d'adaptar als nous temps. Hi ha hagut canvis profuns, com serien, per exemple, el de la convivència dels músics. Abans els músics convivíem més entre nosaltres que amb les mateixes famílies. Això amb el tema dels muntadors, deixar de viatjar amb l'autocar, la millora de les carreteres i tot plegat, s'ha acabat. I ara, doncs, els músics tornen molt més a casa seva. Aquest és un dels aspectes que ha canviat. També ha canviat l'aspecte de l'escenari. Abans, doncs, simplement amb les pancartes en feien prou i un modest equip de so, i ara tot això, doncs, té un altre volum. Han canviat molts aspectes, efectivament.
3: Antoni, en el llibre es parla de les claus de l'èxit de la Meravella, que, i se n'anomenen en aquest cas sobretot tres, que serien l'excel·lència musical, la innovació i la complicitat amb el públic. D'aquestes tres, no sé si n'hi ha alguna que consideri més rellevant que una altra.
4: A mi m'agradaria que fos l'excel·lència musical, però no sé exactament si és així, vull dir, perquè les coses canvien i avui en dia, doncs, el tocar bé no té la importància que tenia quan va començar l'Orquestra Meravella. La gent es fixa, doncs, en aspectes, doncs, com ara l'escenografia, la posada en escena, aquestes coses, i amb aquest aspecte també ha canviat tot molt. Jo voldria pensar que encara la qualitat musical és el primer.
3: Antoni, en aquest cas també en aquest llibre de l'editorial Grup Gavarres també es parla de la trajectòria de la Meravella a nivell internacional, traspassant fronteres, perquè algú que no n'hagi sentit parlar gaire, fins on ha arribat aquesta orquestra?
4: Aquesta orquestra ha arribat, doncs mira, imagina't, fins a la Sibèria, quasi bé res. Va començar com el Rosselló, pràcticament amb la... fent frontera amb casa nostra, però en allà hi viatjaven totes les orquestes d'aquí. No, això no tenia gaire de particular. Però la Meravella no es va conformar amb això i va continuar expandint-se per Europa, per Alemanya, sobretot Suïssa, Àustria, i ja et dic, fins que va arribar a les repúbliques socialistes soviètiques d'aquella hora, que precisament l'accés estava molt restringit.
3: Antoni, al llarg de 75 anys, com hem dit, aquesta Orquestra Meravella ha tingut molts èxits, en molts moments de lluentor, però suposo que també n'ha tingut de crisi o de moments de dificultats.
4: Hi ha hagut moments difícils, efectivament. Sobretot, doncs, quan la mort d'en Ferrer, del director que l'havia creat, i també quan amb un accident desgraciat de carretera van faltar tres músics, que eren els tres puntals o dels tres puntals principals que hi havia a l'orquestra. Sortosament aquestes dificultats es varen poder vèncer i l'orquestra ha tirat endavant fins a aquests 75 anys i esperem que siguin molts més.
3: Parlant de l'Orquestra Meravella com una de les orquestres referents en aquest cas del sector cultural, creu que hi ha relleu en aquest cas per que els següents anys, les següents generacions, doncs, pugui tenir continuïtat aquesta Orquestra Meravella com tantes altres?
4: Jo diria que sí. Quan s'han superat els problemes que ha superat la Meravella, d'alguna manera, doncs, ens vacunem els músics i això serveix per d'escola per afrontar nous reptes que segurament hi seran. El pitjor dels reptes que han tingut les orquestres, doncs, ha estat el canvi d'hàbits del públic degut a que, bueno, l'aparició d'internet, doncs, que ha fet que els discos pràcticament desapareguessin, això ha fet mal a les orquestres, i ara veurem el que passa amb la intel·ligència artificial. Esperem que hi sapiguem fer front i esperem que hi hagi algun tipus de regulació que ens protegeixi una mica els músics davant de tot això.
2: I també Antoni, un dels reptes, per anar tancant, un dels reptes també és el repertori, que cada vegada no sé si s'ha d'adaptar més la música, perquè és música molt preparada per escoltar per ràdio, per escoltar per auriculars, no, per plataformes digitals, molt d'estudi, música d'estudi, i passar-la al directe és tot un repte.
3: A veure si l'Antoni no sé si t'ha pogut sentir.
2: Ah, potser no m'ha sentit, pobre.
3: A veure, no, Antoni, que deia la Núria el tema de les plataformes, de poder passar totes aquestes plataformes que hi ha ara mateix amb les cançons, bueno, al directe, si això suposa un repte també. El repertori, sí.
4: Evidentment, vull dir, la vida dels músics ha canviat com una mitja amb l'aparició d'internet i això s'està arreglant perquè ara, doncs, ja sí, en lloc dels discos, doncs, es pengen les cançons i tot plegat, però ara ja dic, el que fa por és la intel·ligència artificial que d'alguna manera sembla que no es mengi la intel·ligència natural, saps? I la interpretació dels músics deixi de tenir valor, igual que la creació de cançons i aquestes coses. Aquest és el repte que tenim ara mateix.
3: Doncs aquest és el repte que té la música, les orquestres i no és exempta en aquest cas la Meravella. Antoni Mas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i per compartir amb nosaltres aquest viatge de 75 anys al costat de la Meravella, com dèiem, un llibre de l'editorial Grup Gavarres que ens repassa tota aquesta història i que podeu trobar a les llibreries.
4: Gràcies a vosaltres per interessar-vos per la música, que ens fa molta falta en el sector actualment.
2: Molt bé. I gràcies, Pau Villafanya, des de Girona FM, per aquesta entrevista meravellosa. Gràcies, Pau.
3: Gràcies, Núria.
2: Nosaltres ara anem tancant l'hora. Falta 3 minutets per arribar a les 10 del matí. Una breu pausa, ens actualitzem i després més obert per vacances.

0: 10. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, a hores d'ara, situació tranquil·la a les carreteres, amb només afectacions a l'AP7 a Tarragona, on hi ha un carril tallat per la retirada d'un vehicle. A banda, també afectacions encara per obres a la B20 a Barcelona en sentit Nus de Llobregat. I l'IPC a Catalunya ha pujat 3 dècimes al mes de juliol i se situa en el 3,5% interanual, la taxa d'inflació més alta des del mes de juny del 2024. Segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, l'augment s'explica principalment per l'encariment dels combustibles i de l'electricitat. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha repuntat fins al 3,6%, 4 dècimes més que el juny i el nivell més alt des del maig d'ara fa 2 anys. I en clau política, avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. La trobada servirà per fixar la data i l'ordre del dia de la conferència que el Ministeri preveu celebrar l'última setmana d'agost. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no es repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. El SEMAT és 37 persones, dues de les quals han necessitat, volíem dir, ambulància, i el 112 ha rebut 81 trucades relacionades amb l'eclipsi. A més, també un veí del col·legi, el Segrià, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans, precisament, de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius relatius a aquest fenomen. I a Altafulla, diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat també a un centre mèdic. I un accident entre un cotxe i un tramvia ha deixat dues persones ferides menys greus a Sant Just d'Esvern, al Baix Llobregat. El xoc es va produir ahir al vespre a la Rambla de Gaspar Modolell, que va provocar que el tramvia descarrilés. Els dos ocupants del turisme, un home i una dona, van quedar atrapats a l'interior del vehicle i van haver de ser rescatats pels bombers i posteriorment van ser traslladats a l'Hospital Moisès Broggi. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant hores d'ara sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents que puguin sorgir a l'interior. El foc es va declarar ahir a la tarda, ha cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal.
0: Notícies en xarxa.

0: sentit mai aquesta cançó dels Stay Home. Mira que són nous, no ho sé, no em sona de res aquesta cançó. Aina Barbany, bon dia. Aina Barbany, des de Cardedeu. Contactem amb l'Aina des de Cardedeu. Ara sí que ens ha de portar una mica el repàs i el resum del que diuen els oients parlant de la platja. Aina, bon dia. A veure si et podem
1: saludar. Bon dia.
0: Hola, hola. Nena, ens hem fet un fart de sentir aquesta cançó, que mira que és xula, eh?
1: Sí,
0: però
1: sí, sí.
0: Però ha sonat, sona cada estiu des que la van treure.
1: És molt xula, és sí. I no cansa. Bueno, almenys a mi no. La podria seguir escoltant i no...
0: Sí, sí, s'enganxa, no cansa, sí, sí, ho té tot. I ens ve perfecta per al tema del dia, que ara ja hem deixat enrere el tema d'Eclipsi i la pregunta, el tema del dia que fèiem avui, Aina, recorda'ns.
1: Doncs és, quin tipus de platja us agrada? Sorra fina, pedres... Bueno, al final és un debat,
0: roques,
1: no?
0: Roques directament, no? Allò,
1: sí, roques.
0: Sense platja, directe al mar, molt bé.
1: Exacte.
0: Tu tens clar? Si t'ho pregunto, tu tens clar?
1: Mira, no t'ho sabria dir, perquè m'agraden molt les típiques platges paradisíaques, saps? Així com sorra fina, mar turquesa...
0: Clar.
1: Però a la zona on jo estiuejo, que és a Llançà, hi ha molta platja amb roques, bueno, amb roques amb pedres i tal, llavors... M'agrada molt,
0: clar,
1: també.
0: Perquè si ho has viscut té aquest punt ja sentimental, no? Si sempre estiueges allí, com que ja
1: sí.
0: És
1: i
0: casa.
1: I a més, que la sorra se t'enganxi, això a vegades...
0: Ah, xica!
1: Fa una mica de ràbia. I hi ha molts dels comentaris que hem rebut fins al moment que parlen precisament d'això. Si us sembla, anem a escoltar el primer, que és el de la Dolors d'Arbúcies.
2: Per descomptat de sorra fina.
0: Toma ja.
1: Ah.
2: Encara que és una mica pesadeta, perquè tens feina a treure-te-la, però... pedres fan mal als peus.
1: Bueno.
2: Jo simplement vull sorra fina, encara que després m'hagi de dutxar dues o tres vegades abans que les pedres, que poden fer mal als peus. Vinc.
1: Sí, sí, sí, és així. Vull dir, la comoditat la tens més amb la sorra, al final.
0: És un punt de vista, sí, però sí que és veritat que després la casa te queda... Perquè no acabes de treure mai la sorra. O sigui,
1: no.
0: Si tu seus en un lloc, aquell al sofà, allò tindrà sorra tres dies.
1: Sí.
0: O al terra ja aniràs fent cric, cric, cric, cric, cric. Sí,
1: et pots dutxar que segueix apareixent sorra de tot arreu.
0: Si
1: és
0: et pots muntar a la platja, al final de l'estiu, tu pots muntar a la platja a casa de tota la sorra que se n'ha portat.
1: Literalment sí.
0: Sí, senyora,
1: és a dir,
0: sí. Bueno.
1: Pot passar, però bueno.
0: Què més, què més?
1: Tenim també la Maria, que ens diu això.
3: Bon dia, obert per vacances. A veure, jo sé que després costa molt de netejar tot això, però prefereixo mil vegades més la sorra fina. Després és una marranada, correcte. Però és que allò d'anar amb pedres, és que no pots ni caminar, és horrible. 100% sorra fina.
1: Sí. Bé, aprofito, faig un petit incís.
0: Sí.
1: La Maria no ens ha fet actualització, però us la puc fer jo, perquè
0: sisplau, sí.
1: A mi m'ha arribat informació i sé que va arribar a Santiago amb el seu fill i que ara l'únic que es queixa és que li fa molt mal als peus. Però més enllà d'això...
0: Mira, Maria, doncs jo crec que caminar per la sorra, per la platja de sorra,
1: mira,
0: diuen que va molt bé, per acabar de posar el peu allò a to.
1: Sí, clar, sí, sí, és
0: clar,
1: veritat.
0: Un bon massatget també estaria bé. Mira, escolta't després l'entrevista que farà el Manel de Premià, que avui parla de fisioteràpia.
1: Sí.
0: Doncs vinga, també.
1: Doncs mira, ho tindrem en compte, sí, sí.
0: Així guanya dos sorra fina contra, de moment, cap roca i cap pedra, eh?
1: Sí, a veure, tenim ara a la Inés de Sant Auge, que ens diu això.
4: Bon dia, doncs mira, en el meu cas jo prefereixo sorra fina, més que res per la comoditat. Sí que és veritat que la sorra fina pues, té els desavantatges de que quan estàs mullat se t'enganxa la sorra i tal, però jo personalment ho prefereixo mil vegades més que la platja de pedres, més que res perquè fan més mal, encara que siguin les petitones, són com més incòmodes.
0: Sí,
4: i per mi sempre intento, de fet és una cosa que m'hi fixo molt quan vaig a la platja, fixar-me en que sigui de sorra fina i no de pedres, perquè per comoditat la prefereixo mil vegades.
1: Sí,
0: sí. Bé, hi ha consens, és que no cal dir res més. Sí que és veritat que són xules les pedres de la platja, no? Però a vegades...
1: Sí, molt, molt xules.
0: Són molt boniques. I també quan camines per pedres passa allò de que com que les pedres et van tocar en diferents punts dels peus, vas fent ai, ui, ai.
1: Clar.
0: Perquè saps, tens una reflexoteràpia instantània.
1: I tant.
0: Que
1: sí, sí. En el teu cas, Núria, prefereixes també sorra fina?
0: Sí, però és que a més jo tinc un avantatge que no m'importa gens la sorra, no em molesta gens, ni la sorra ni l'aigua. Saps que quan hi ha gent que quan es banya després de seguida s'ha d'esbandir perquè l'aigua salada li molesta? A mi m'encanta anar tot el dia allò amb la sensació de la salabró al cos i a la pell i la sorra no em molesta, no em molesta gens. No.
1: Que bé, que bé, això és una sort, eh?
0: Sí. Us dono un consell per a aquells que us molesti la sorra, especialment els peus: polvos talco.
1: Mira.
0: Sí, perquè llavors te'n tires i llavors surten, se'n van els polvos talco i la sorra tot junt. Va ser superràpid.
1: No l'havia escoltat, aquest,
0: pues,
1: eh?
0: Pues ja ho sabeu.
1: Me l'anoto per l'estiu.
0: Molt bé. Clar, i si tu vas amb una platja de pedres, de sorra, de roques...
1: Sí.
0: Com t'ho fas per prendre el sol?
1: Mira, és una cosa, això sí que és horrible. Ho confesso que és horrorós. Vull dir, intento col·locar la tovallola, però és cert que un cop t'estires... Sí, dius, vale, has d'anar buscant la posició i llavors, clar, no et pots moure i és com... No, és molt incòmode. Clar. O sigui, podríem dir que sí, que guanya la sorra fina, encara que sigui molt molesta.
0: Però mira, escolta, anar a la tarda, a la fresqueta, a seure en una roca i veure el mar des de la roca com trenca...
1: I
0: això
1: tant.
0: Mola molt també, eh?
1: Sí, o sigui que això dona vida.
0: Tota la platja està molt bé.
1: Sí, sí.
0: Ai, no, doncs vinga, si ens arriben més comentaris els expliquem abans de tancar programa, d'acord?
1: Perfecte, Núria, aquí estarem.
0: Escolta, i tingueu en compte que tenim molts pros de la sorra fina, a veure si algú que li encanti la platja de pedres o de roques directament, sisplau, digueu-nos-ho, que així fem una mica el contrapès.
1: Això,
0: vinga.
1: Això.
0: Gràcies, Aina, fins ara.
1: A vosaltres, fins ara.
0: Per si voleu encara algun punt més, per acabar de decidir. Mira, avui li hem demanat que ens porti un reportatge sobre això, sobre els tipus de platges que tenim, a la nostra companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, Líria Porta. Això ens explica.

0: Arribar a la platja, plantar el parasol, estendre la tovallola i fer el teu primer bany de l'estiu. Per la majoria de nosaltres, la costa és sinònim perfecte de vacances i desconnexió. Però ens hem aturat mai a pensar sobre quin ecosistema estem caminant realment. La platja no és un simple espai per al nostre gaudi. És la seu d'una biodiversitat molt important, rica, fràgil i moltes vegades invisible, que lluita per sobreviure a la pressió humana, sobretot durant aquests mesos d'estiu. Quan els preguntem als usuaris de les nostres platges què entenen per diversitat litoral, les respostes ens mostren una realitat plena de vida. Peixos que freguen els peus fins a vegetació a les dunes. Escoltem a la Laura Farnós, freqüentadora de la platja llarga de Tarragona, a l'Alejandro Torres o a l'Adrián Zurita.
1: El que podem trobar sempre peixets petitons que n'hi ha a prop de la costa, algun peix una miqueta més gran, pel que seria per la platja, doncs, n'hi ha gossos que porta la gent, o a vegades també n'hi ha ocells que venen a intentar agafar algun peixet.
2: Dependerá del medio, pero generalmente se ve en la flora, en la fauna, en los peces que se acercan a la costa, los pájaros que vuelan, en las plantas, el alga, las especies invasivas, ahora que como las carabelas portuguesas en el norte de España, la costa vasca.
3: En las aguas podemos encontrar diferente fauna marina, diferentes peces, también algunos roedores que acampan por la playa.
0: Aquesta riquesa natural passa moltes vegades desapercebuda. Però com responem als ciutadans quan ens posem al banyador? Quin és aquest nivell de responsabilitat? La neteja i el respecte són les principals preocupacions per a aquests banyistes conscients. Recollir plàstics o respectar la fauna són gestos directes que tenen un impacte immediat, tal com ens indiquen la Judit Fernández i en Marc Comi.
4: Intento, quan vaig a la platja, fer un acte de responsabilitat i emportar-me una bossa per tirar tota la brossa que fem servir a la platja, o fins i tot portar cendrers per tirar espurnes o recollir tota la brossa que ens trobem allí al racó de la platja on nosaltres ens hi situem quan anem.
5: No, com veure els animals, doncs els deixes, no?, pol·lular per allí, perquè cada vegada que fan és voltar i tot. Sí que és cert que si vols la medusa, doncs t'espantes més i intentes, doncs, potser avisar o no, algun cop de veu per dir, mira, aneu amb compte i ja està.
0: Tot això són bones pràctiques que neixen del sentit comú, però què diu la ciència al respecte? Les accions individuals dels banyistes són essencials, però la pressió que suporta la franja litoral durant els mesos d'estiu és enorme. A zones com el litoral tarragoní, la població es multiplica exponencialment i l'impacte sobre aquests espais naturals es fa evident. Així ho explica el biòleg i investigador especialitzat en l'àmbit litoral i contaminació de la Universitat Rovira i Virgili, en Jaume Folch.
6: La pressió que s'exerceix sobre el litoral és molt forta, amb una població que són pràcticament 250.000 persones. Totes aquestes persones, més la població autòctona, tot el que hem de fer ho hem de fer a la platja, que a més tampoc les condicions climàtiques no ajuden a preservar aquests espais naturals, òbviament. I a més tenim una activitat industrial, i a més.
0: Aquesta sobreexplotació i la falta de regulacions tenen conseqüències directes sobre la fauna local. Espècies que abans eren habituals a les nostres platges i roques han anat desapareixent a causa de l'activitat humana.
6: Hi ha un cas molt curiós, que és el cas dels musclos. Fa 15 anys que no n'hi ha. Però per què no hi ha musclos? Perquè els musclos s'agafaven amb un rasclet. I llavors els musclos s'arrencaven. I llavors, com això s'ha fet de manera sistemàtica, cada any tothom venia aquí amb el seu rasclet agafant musclos. Doncs clar, no hi ha musclos perquè se'ls han emportat tots.
0: Davant d'aquest escenari de desglossament, la solució no passa per prohibir l'accés a la costa, sinó aprendre a donar treva al medi marí i regular els usuaris perquè aquest ecosistema es pugui regenerar.
6: Les solucions és protegir. Si tu deixes que el mar faci, si tu l'ajudes i deixes que ell mateix amb la seva força regeneri, doncs tens unes enormes possibilitats de que puguem gaudir encara bastants anys del que tenim.
0: Deixar en pau l'ecosistema natural és el missatge que endintoritza totes. La solució no és deixar de gaudir del mar, sinó aprendre a compartir l'espai respectant els seus límits. Per tant, aquest estiu, quan vagis a la platja, s'han de recordar tres regles bàsiques. La primera, que tot el que arriba amb tu ha de tornar amb tu cap a casa. La segona, respectar la fauna i la flora marines sense emportar-te espècies ni alterar el seu entorn. I tres, entendre que la mar no és un recurs infinit, sinó que és un espai viu que necessita del nostre respecte. Perquè la millor petjada que podem deixar a la sorra aquests mesos de calor és precisament no deixar-hi cap rastre.
7: Quins bons consells la Lídia porta a la nostra companya i quina sonoritat marina més xula que ens ha fet portar les vibres de la platja cap aquí, cap als estudis de l'Obert for Vacances. Lídia porta des de Ràdio Ciutat de Tarragona parlant-nos sobre la biodiversitat marina, com respectar les platges siguin de sorra o siguin de pedres i de roques. I després d'aquest reportatge, el que fem és anar a buscar, com fem cada dia en aquesta hora, el Manel Ferrer a Premià. Mira, ho comentàvem abans justament amb la companya, amb l'Aina de Cardedeu, no? Que deia, és que quan m'estiro a la platja de Roques, diu, clar, per prendre el sol ho tinc fatal, diu, perquè acabo com ha fet un quadre, i un quadre jo me la imagino amb l'esquena torçada i tot plegat, no? I és que l'estiu, no sé, ens cuidem molt, ens cuidem poc, a vegades aprofitem que tenim més temps per fer esport, per cuidar el nostre cos, però a vegades acabem amb situacions una mica forçades i hores de sofà i de relax sense fer res, i això, us diguem, situacions forçades, bueno, canvi de ritme, simplement. Què passa amb el nostre cos a nivell muscular? Manel Ferrer, bon dia.
8: Bon dia, doncs
7: bueno,
8: avui
7: que
8: intentarem
7: tot
8: resoldre això.
7: Ho resoldrem, però abans deixem que et pregunti, sí, què tal ahir la nit?
8: Oh, va ser espectacular,
7: sí,
8: aquí a Premià de Mar, perquè jo em vaig quedar fent poble, i va ser espectacular, des de l'espigó de la platja i del sí port, la gent banyant-se mentre es veia aquest eclipsi, va ser una cosa molt peculiar, la gent amb banyador i amb els biquinis i amb les ulleres mirant el sol, o sigui, va estar una escena molt maca. Sí, sí, sí, sí,
7: Sí,
8: va ser molt maco, va ser molt maco.
7: Molta gent,
8: sí, sí,
7: però, no?
8: Sí, sí.
7: Una mica
8: moltíssima
7: maca
8: gent. De fet, l'Ajuntament en aquest cas no va organitzar cap acte concret per poder-ho seguir, per tant la gent anava una mica amb les seves inèrcies, i era allò que ens anàvem trobant tots, anant cap a la platja, no? Que semblava que tots sabien cap a on anàvem, però ningú deia res, no? I al final, a l'arribar a la platja, doncs tothom estava allà per veure, doncs, justament aquest eclipsi, és a dir, que va tenir una màgia especial. Sí, sí,
7: ai,
8: sí,
7: mira,
8: sí,
7: m'agrada, m'agrada. Sí, sí, era
8: està
7: com
8: bé,
7: una sinergia,
8: sí, sí,
7: sense
8: sí, sí.
7: A vegades, quan les coses no estan dirigides, a veure, tothom ho sap, no? I sap el que ha de fer, però
8: sí,
7: sense direcció, i vinga, tots cap allà. Molt bé.
8: Clar, clar, clar. De fet, és veritat que nosaltres a la ràdio vam fer un vídeo explicant els millors llocs per veure-ho des de Premià, que jo ho pensava i dic, podia haver dit dos o tres llocs random que no es veia res i estaria sol a la platja.
7: Ai,
8: vaig pensar-ho,
7: ai,
8: dic,
7: sí,
8: perquè clar, si aquestes 20.000 persones no arriben a estar a la platja, doncs imagina't tu, però vaig ser bona persona i vam donar les guies correctes,
7: i que haguessis fet sol,
8: imagina't, no hauria
7: no,
8: estat
7: Manel,
8: igual, no,
7: no
8: hauria
7: no
8: estat igual. Escolta,
7: perquè,
8: va molt bé això que estàs dient, Núria,
7: sí,
8: perquè estem parlant de la platja, d'anar a la platja, de prendre el sol, de veure el sol i la lluna, però clar, avui ens interessa moltíssim veure doncs com cuidem el nostre cos durant l'estiu. Per això avui hem convidat el Jordi Berrocal, ell és fisioterapeuta i a més és codirector de Fisio Premià. Com estàs? Bon dia.
9: Bon dia, molt bé i molt agraït de tenir aquesta oportunitat que em doneu.
8: Ara et preguntàvem, és possible que el nostre cos es lesioni durant l'estiu, doncs això, fent vacances o potser prenent el sol a la platja, anant al riu, buscant aquestes posicions, aquestes postures damunt d'una roca, és possible que hi hagin lesions associades o que puguin estar impulsades per accions que passen durant l'estiu?
9: És possible i de fet és bastant habitual. Hi han com dos grans causes d'aquestes lesions que augmenten a l'estiu. Una és el canvi de calçat, sobretot les diabòliques xancletes, i l'altra és el canvi d'hàbits, que suposo que després en parlarem, però a l'estiu canvien totalment els tres pilars fonamentals de la salut, que són el descans nocturn, l'alimentació i la hidratació i l'activitat física, i per suposat que el cos es ressenteix.
8: Mm-hmm. Ara parlaves de les maldites xancletes, però quant de mal han fet al principi del 2000 aquestes hawaianes, que ningú semblava que veia venir, però realment aquesta sola tan plana i aquests dits, no?, que es dividien, això, Jordi, suposo que ha fet mal, eh?
9: Ha fet mal, però com sempre el problema no és la xancleta en si, és el passar de portar tot l'any el peu embotit dins del mitjó, dins d'un calçat que té una sola, que té un drop, que és una diferència d'alçada entre el taló i la punta, a de cop passar a utilitzar tots els dies, totes les hores possibles, les xancletes perquè el peu està més ventilat, perquè fa molta calor, i a començar a fer tots els trajectes que abans caminàvem amb aquest calçat tancat, fer-lo amb les xancletes amb un peu que tenim desentrenat. Per suposat que això, el repartiment de càrregues i de treball muscular al peu, al genoll i el maluc a la lumbar, fa que canviï moltíssim i puguin aparèixer lesions o molèsties.
8: Jordi, amb què us trobeu al setembre, octubre, quan la gent torna a les vacances? Quines són les lesions o molèsties més freqüents que recollim després a l'estiu?
9: Doncs una d'elles és qualsevol dolor a la planta del peu, siguin les metatarsàlgies, siguin la famosa fascitis o fasciopatia plantar. Després tenim bastantes lesions musculars, sobretot perquè la gent no és conscient que s'ha d'hidratar bé per aquesta calor, perquè transpirem molt més a l'estiu i per tant surten a fer la mateixa activitat física que feien prèvia a aquestes temperatures, i aquí apareixen moltes lesions musculars. I després apareixen també molts mals d'esquena del sedentarisme, d'estar tantes hores estirat al sofà, a la platja, dins de casa, reclòs amb l'aire condicionat, i de cop tornar a demanar-li al teu cos que et toleri les càrregues d'entrenament que feies abans de l'estiu. Llavors, bàsicament, és això.
8: Molt bé. Núria, alguna pregunta pel Jordi?
7: Oi, sí, mira, Jordi, saps què em passa a mi? Sempre quan començo vacances m'enganxo de l'esquena, i un any va ser molt bèstia, molt bèstia. Jo crec que té a veure amb allò de que parem l'activitat, i com que el cos venim a més molt estressats, arribem a vacances molt intensos, molt estressats, i de sobte desconnectes. Entre això i els aires acondicionats, no sé ben bé què va ser, és habitual?
9: És molt habitual i no és casualitat. Tots coneixem moltes persones que agafen vacances i a les 24-48 hores es queden clavats de lumbar, d'esquena. Té una explicació científica a través del sistema nerviós autònom. Tenim el simpàtic i el parasimpàtic, que tenen aquests noms. El sistema nerviós simpàtic és el que ens prepara per el que diem el fight or flight, és el que ens manté vius lluitant contra l'estrès del dia a dia, les responsabilitats, la feina, tot això. I quan agafem vacances, què passa? Que aquesta hiperactivitat del sistema nerviós simpàtic descansa, s'atura, s'activa el parasimpàtic, que és el que ens permet relaxar, el nostre cos surt del mode supervivència i es permet manifestar-nos tots els mals. Això és molt típic a l'estiu, és molt típic a l'agost. Realment a l'agost qui ens aguanta la clínica a nosaltres són els pacients que agafen vacances. Mira, i els apareixen tots els mals. I això és molt habitual al gener també. Al gener, tots els treballadors de notaries, de gestories, de bancs, que porten tot el desembre fent els tancaments d'empresa i tal, gairebé tots quan acaben els comptes es queden clavats de cervicals o lumbars, i al gener sempre els hi guardem unes hores per ells perquè és molt habitual.
7: T'ho agraeixo, també, sí. Jordi, perquè es pateix, però almenys no em sento un bitxo raro. Ara ja entenc això. Fight or fly, m'encanta el concepte.
8: Però m'agrada aquest concepte, això que ens deies, Jordi, que doncs, aquests tancaments d'IVAs i RPFs, doncs, fer la renta, tot això, són moments on vosaltres també detecteu pujades de feina.
9: Sí, sí, sí, totalment. És que està demostradíssim, i és que passa any rere any. Un any podria ser casualitat, però ens passa cada any, i no només a nosaltres. Parles amb qualsevol company fisioterapeuta i és superhabitual. Sí,
7: escolta, sí. També hi ha una altra qüestió, que és que a l'estiu ens passa que ens creiem supermans, invencibles, superherois. O sigui, tota l'activitat física que no fem durant tot l'any, de sobte a l'estiu resulta que anem a fer grans caminades, grans rutes per la natura, fem, en fi, tota mena d'esports, i d'activitat física que normalment no estem preparats perquè no fem durant tot l'any. Això també passa, no?
9: Passa totalment, i aquí és com, ja no ho dic com a fisioterapeuta, dic com a persona, és aplicar el sentit comú. Aquests augments d'activitat, de càrrega, que tampoc faríem a l'hivern, a la tardor o a la primavera, per què la fem a l'estiu, quan justament l'ambient del nostre cos està molt menys preparat, perquè descansem pitjor, mengem molt pitjor, fem molta menys activitat física en el dia a dia, però arriba el cap de setmana i de cop ens anem a pujar un 2.000 i fer 15 quilòmetres caminant, suant, sense beure aigua, sense haver escalfat bé, sense haver fet activitat la resta de la setmana. Llavors hem de tenir una miqueta de sentit comú. Sí.
8: Molt bé, doncs sentit comú amb tot el que ens explicaves. Ara pensava en la platja, en la piscina, Jordi, aquestes cadires plegables que veiem, que jo sempre penso, al moment que m'hagi de comprar aquesta cadira ja serà que estaré fatal, jubilat, espero que sigui. Però cada cop estic veient més gent jove que fa servir aquestes cadires o aquestes tombones plegables. Jordi, això és un bon consell, o el fet de tombar-se a la platja amb la tovallola ja és una cosa que cada cop queda més enrere?
9: De fet, en fisioteràpia fa anys que hem trencat com el mite de les postures bones i dolentes. Hi ha una frase que ens agrada molt, que és dir que la millor postura és la que menys dura. No hi ha tant postures bones i dolentes. El que realment pot afavorir que apareguin molèsties i lesions són les postures mantingudes. Tenim un cos que ha evolucionat durant milions d'anys per estar en moviment i ara ens empenyem en estar tot el dia asseguts. Llavors, això aplica tant a la platja, a la piscina, amb les cadires, amb les tovalloles, a l'oficina. No és tan important en quina posició t'estires a la platja, si t'agafes una cadira de 10 euros o una de 100 supercòmode per posar la cervesa al tal. Lo important és que vagis fent píldores de moviment, que li dèiem, és cada 15-20 minutets, que t'aixequis de la cadira, caminis una miqueta, que et vagis a fer un bany, que tornis a seure't i que no passis molta estona en la mateixa posició. Perquè està clar que si passes 3 hores prenent el sol a la platja, estira't i de cop t'aixeques i te'n vas a nedar fins la boia i tornes, bé, el teu gos segurament es ressentirà. Però un cop més és sentit comú, eh? No hi ha una píldora màgica per dir has de fer cada tants minuts, tants quilòmetres nedant o el que sigui. Sentit comú.
7: Manel, ara has dit això de les cadires. Jo flipo perquè fa des de un o dos estius que veig un munt de canalla adolescent amb cadires d'aquestes d'anar a pescar plegables, fins al punt de que jo me n'he comprat una perquè tenia la necessitat, perquè dic que això ha de ser total, no la faig servir, ja t'ho dic, però veig un munt de gent d'adolescents bàsicament que van amb cadires plegables. No sé si a Premià esteu igual.
8: Sí, sí, en tenim moltíssimes. De fet, jo soc molt aficionat d'anar al concurs de focs de Blanes i clar, la cosa que fa més ràbia del món és quan estàs a la platja allà amb el teu pareo tan tranquil i apareixen les quatre persones amb les cadires i se't planten davant 5 minuts abans. Això passa, però ja queda fet aquesta reivindicació, però sí que és veritat que passa, que la gent, doncs, vaja, baixen a la platja amb aquestes cadires, suposo també buscant aquesta comoditat a la platja.
7: Em pot xulo que és estirar-se la sorra.
8: Home, per mi sí, el contacte aquest directe amb la sorra està molt bé. Jordi, abans has dit una cosa, i jo crec que ha passat en l'aire, però és important que ho diguem, els canvis de temperatura també tenen influència, parlàvem doncs, de la presència dels aires acondicionats, d'aquestes onades de calor. Això també influeix en el nostre cos.
9: Sí, i permeten fer una incidència respecte a les cadires, que realment han sigut un gran facilitador perquè gent gran, gent que té artrosi, gent que si ha de pensar en estirar-se a la sorra i sobretot després a l'hora d'aixecar-se segurament ni es plantegen a la platja, gràcies a aquestes cadires podem donar més accessibilitat a la platja i que la gent pugui estar més còmode. Llavors, bueno, ben utilitzades, com sempre, sentit comú, també funcionen molt. I respecte a la pregunta que m'has fet, per suposat, a més temperatura, més transpirem, a més transpirem, més pateix la musculatura, més pateix el nostre organisme i, per tant, ens obliga a ser conscients de no fer esport en les hores de més temperatura, les hores centrals del dia, més ens obliga també a hidratar-nos més que el que faríem en altres moments de l'any. Hem de tenir aquesta consciència, hem de saber que a les nits també és possible que la qualitat del son sigui pitjor, per tant també transpirem durant les nits moltes vegades per aquestes nits tòrrides que estem tenint, això ens obliga a hidratar-nos també encara que no fem activitat física. Bueno, hem de ser conscients d'una cosa, d'una sèrie d'ítems que canvien per aquestes temperatures i sí, sí, ho hem de tenir molt present.
8: Molt bé. Buscant solucions, Jordi, un cop s'acabi l'estiu encara queden setmanes per endavant, però què hauríem de fer per tornar-nos a reactivar i que el nostre cos doncs, no es ressenteixi després doncs, aquesta activitat diferent a la que tenim durant l'any?
9: Aquí la clau és la progressivitat. La progressivitat és important tant quan estem acostumats a volums d'entrenament molt alts, setmanals, i de cop arriba l'estiu. Seria interessant deixar disminuir aquests volums d'entrenament progressivament i també és molt important incorporar-los al setembre o a l'època que sigui progressivament. No hi ha una dosi màxima, una dosi màgica, diguéssim. La idea és que si estem acostumats a fer certs entrenaments setmanals i durant 2-3 mesos que dura l'estiu els hem aturat del tot o li hem baixat molt el ritme, al setembre els hem d'anar incorporant progressivament. Per tant, si recordes les càrregues, és igual si era sortint a caminar, a córrer o anant al gimnàs que feies abans d'aquesta aturada, intentar disminuir-les, intentar donar-te sempre 24 hores de descans, sobretot si treballes més de força al gimnàs, donar-te 24 hores de descans entre entrenament i entrenament i progressivament augmentant les càrregues fins que amb les setmanes, també sentit comú i escoltar el teu cos, vas trobant aquestes sensacions que et permeten, t'indiquen que ja pots reactivar les càrregues que feies previ a l'estiu.
8: Molt bé, per tant, ja ho has vist, Núria, tot és sentit comú, no?
7: Sí, sí.
8: I aplicar doncs, aquesta progressivitat en totes aquestes activitats. Sí, sí. Per tant, és el que ens falta, Núria, jo crec que el sentit comú per tot. El
7: per
8: que estem
7: tot.
8: Parlant aquest estiu és sentit comú, sentit comú, lògicament. En parlàvem justament amb l'eclipsi, sentit comú amb els ulls, amb la vista, doncs sentit comú també amb la resta del cos,
7: Em quedo també amb una idea, que és que la musculatura, que d'això parlem avui també, hi influeix tot, no només el tema de l'exercici físic i la postura, sinó també l'aigua, l'alimentació, el descans, és que estem tots connectats. Sí, xiquets, ens dirà feina. Molt bé.
8: Jordi, per acabar, Núria, li deia abans al Jordi, sí, fora de micro, que clar, ells a Físio Premià tenen moltíssimes especialitats i cada cop s'ha anat obrint més, no? Perquè al final suposo que tot influeix, com deia la Núria, l'alimentació, la feina, les rutines, hi ha moltíssimes coses que suposo que fan que cada cop el ventall sigui més ampli, no?
9: Sí, sí, de fet, cada cop la fisioteràpia basada en l'evidència que es diu està sortint més del model biomèdic, del dany estan els teixits, hem de tractar els teixits, hem d'entendre el cos com un tot, i jo puc tractar-te el teu mal d'esquena, que et passa a la feina, diguéssim, però si tu no gestiones millor l'estrès que et suposa la feina, no ens en sortirem. Jo puc intentar que tu facis més activitat física, però si augmentes l'activitat física i segueixes menjant galetes i bollicaos i ultraprocessats abans d'anar a dormir per l'ansietat, no ens en sortirem. Llavors, en un tractament sempre hem d'incloure la part física, la part mental i la part nutricional, diguéssim.
8: Molt bé,
9: sí.
8: Molt bé. Doncs Jordi, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
9: Encantat, i gràcies per l'oportunitat de donar veu una miqueta a la meva professió.
8: I gràcies, Núria, també. Ja, avui hem après més coses, també, sobre
7: moltes,
8: el nostre cos.
7: Molt interessant. Moltíssimes gràcies, Manel Ferrer, des de Premià. Una abraçada.
8: Una abraçada.
7: Doncs vinga, que després de tanta activitat física que ara ens han recomanat, no, és broma, eh? Sí que ens ve de gust ara seure una miqueta, si ens ho permet, el Jordi, el nostre fisioterapeuta de l'Obet d'avui, i seure i llegir. Llegim una mica, sí. Vinga, aquí tenen moltes claus de lectura, molts consells de lectura. Són els companys d'Ona la Torre que ens proposen una setmana més aquest territori lectura. L'hem hagut de desplaçar de dia, ja ho veieu. Però tenim moltes ganes d'escoltar els seus consells. Atenció, perquè les lectures que ens recomanen avui són per als petits, per als més petits de la casa, però ja sabeu allò de que llegir acompanyat, quan es tracta de criatures, bé, en general jo diria, sempre és recomanable. Doncs d'això va, literatura per als petits.

0: Mònica Socies.
1: Això era una vegada... Significa que una història està a punt de començar. I des de Cruïlla ens en porten moltes en una versió ben original, titulada El País dels Contes, d'Emmanuel Le Petit i Geraldine Cosnó. Territori Lectura. Un llibre amb solapes que ens permet interactuar amb els contes en una versió reduïda però molt ben trobada. La Ventafocs és qui obre aquesta aventura. És mitjanit i he fugit corrents deixant el príncep astorat, sense saber què fer. Voldreu ajudar-lo a trobar la sabateta? Si hi poseu enginy, segur que sabreu on es troba.
2: És mitjanit. El rellotge del castell acaben de tocar les 12. La Ventafocs ha fugit. La seva carrossa s'ha fet fonadissa darrere els arbres i els matolls. El príncep ha intentat retenir-la, però tot ha anat tan de pressa. No sap com se diu, perquè la noia no li ha dit. I tampoc no sap on viu. Com pot trobar-la? L'estima amb bogeria. I si li ha deixat un missatge a les escales del palau? O un senyal? No, no hi ha res. Però fixa-t'hi bé, aquí falta alguna cosa. Què creus que és? Doncs sí, és una sabateta de vidre. On ha anat a parar? Tic, tic, tac, tic, tac. Afanya't, que l'has de buscar tu. Territori
1: Lectura. Aladí, la Sireneta, el Gat amb Botes, Peter Pan i Alícia, el País de les Meravelles, també necessiten de la vostra ajuda. Haureu d'investigar i buscar a cada pàgina on es troba l'objecte desitjat i que aquests protagonistes han perdut. Si ho aconseguiu, ja podrem dir que conte contat ja s'ha acabat. Abracadabra, pota de cabra. No sabem exactament qui va pronunciar per primera vegada aquesta expressió, però tenim clar que està unida a la màgia. Nens de 6 a 12 anys i família que s'hi atreveixi, si us fascina aquest món, tenim un llibre per a vosaltres. Escola de Màgia. Més de 50 trucs de màgia per sorprendre els nostres convidats. Començarem amb un entrenament per tenir uns dits àgils i remenar les cartes millor que ningú, amb molta rapidesa. Haurem de superar 3 nivells per arribar a ser mags experts. Mentrestant, practicarem fent desaparèixer pilotes i monedes i movent objectes amb telecinesi. Us presentarem en John Henry Anderson, el gran mag del Nord i un dels primers que va practicar el truc de treure un conill del barret de copa. Mag d'èxit, va actuar per la família reial britànica i el tsar Nicolau I. I dues dones, sí, elles també feien màgia. Adelaide Herman i Susie Wandas.
0: Adelaide Herman, 1853-1932. Li deien la reina de la màgia. Nascuda a Londres, el seu nom de soltera era Adelaide Scarses. Herman és el cognom del marit, el mag Alexander Herman, de qui Adelaide era l'assistent. Després d'iniciar-se com a ballarina i acròbata, es va casar amb Alexander a Nova York i amb ell va començar les exhibicions. Ben aviat es va convertir en la figura central de l'espectacle, on feia trucs de levitació i sortia disparada per un canó. Després de la mort del marit, l'any 1886, l'Adelaide va continuar fent gires per Europa i Amèrica amb espectacles estudiats fins al més mínim detall, que van tenir un èxit extraordinari. Va fer l'última exhibició quan ja tenia 75 anys.
1: Susie Wandas era coneguda com la dama dels dits encantats. Va destacar per la seva extraordinària habilitat en la manipulació i els seus vestits de gran elegància. Després de totes les lliçons i pràctiques, només us falta aprendre a organitzar un espectacle de màgia perfecte, l'últim capítol. Ah, i no us caldrà preparar cap cartell, perquè al final del llibre en trobareu un de ben original. Territori Lectura. Vigileu molt bé amb el que feu desaparèixer. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
0: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
3: Fantàstic aquest podcast que ens ofereixen des d'Ona la Torre. Déu-n'hi-do, avui amb aquestes recomanacions de lectures per als més petits. Impressionant. Moltíssimes gràcies, companys. Va, que seguim endavant. I si parlàvem dels petits de la casa i com cuidar-los a nivell literari i també imaginatiu, perquè és que, en fi, la literatura ja, si comences des de petit, dona molt de sí. Ara ens ocupem d'uns altres inquilins que tenim a casa, els peluts, els gossets, en aquest cas. No serveix tot tipus d'animals de companyia, però sí els gossets. A Ràdio Calella en saben molt, de gossos, i per això ens porten aquests consells que anomenem Dog Tips, avui parlant de petards i de si deixar dormir el gosset al llit amb nosaltres.
4: Ai, el tema de dormir, el tema de descansar. Com creieu que haurien de dormir les nostres mascotes? Amb nosaltres? Al seu llit? A fora de casa, inclús? I quantes hores creieu que necessiten dormir per estar

0: del tot descansats. Tot això i més ho veurem ara mateix.
1: Dog Tips.
2: Un espai amb consells pels nostres peluts.
3: Això és molt personal.
4: Nacho Mediavilla, veterinari.
3: Hi ha gent que li encanta que el seu gos dormi amb ell, perquè no ha de passar res. Clar, si el gos té puces o paparres o algú mig, sí, igual que passa, no? Però, o si tens al·lèrgia al gos.
5: A veure, hi ha estudis que diu que el gos que dormi amb nosaltres és bo per nosaltres i és bo pel gos.
4: Gerard Estabanell, educador caní.
5: Perquè produeix que l'hormona de felicitat doncs augmenti, no? Però si el teu gos borda la gent, es comporta malament, es tira al passejar, pot dormir al sofà? Els meus gossos poden anar sueltos pel mig de Barcelona i em faran cas. Els meus gossos poden dormir al llit i al sofà. El teu gos està capacitat per comportar-se bé, té aquests premis. El gos no es porta bé, doncs potser no té aquests premis, perquè això és el que fa que el gos faci una mala gestió de les emocions.
3: Bueno, quan es fan més vells, dormen més. Es passa com les persones grans. El gos que dormi el que vulgui. No? Vull dir, això és una cosa que... Normalment dormen més que nosaltres. El meu no dorm amb mi, eh? El meu dorm a l'habitació, però al terra, amb el seu llitet.
4: El dia de Sant Joan, pels nostres peluts, és un dia una miqueta complicat. N'hi ha qui ho porta millor i n'hi ha qui ho porta pitjor, però la gran majoria dels nostres animals moltes vegades s'espanta. I nosaltres ens sap greu i no sabem moltes vegades com s'ha de reaccionar. Com creieu que seria la manera més idònia per actuar en aquestes situacions?
3: A veure, hi ha gossos que es posen molt nerviosos, inclús en comportament destructiu, perquè pensa, ells tenen una oïda molt més sensible que el nostre, llavors ho passen fatal. Llavors, el dia de la revetlla, intentar passejar-lo abans de la revetlla, un passeig fort, un passeig que, evidentment, vigilar, perquè sempre et tiren algun petard. L'ideal és intentar fer mesures de maneig, no medicació, intentar no automedicar, perquè hi ha medicaments que, cuidadito. Llavors, l'ideal és, amb temps, començar a acostumar a fer-li algun tipus d'amagatall al gos on se senti segur i on pugui estar al màxim aïllat de sorolls. Aquest amagatall, el millor de la casa, el lloc més allunyat d'on pugui haver sorolls.
6: Amb les finestres tancades, amb les persianes baixades.
4: Josep Estanyol, veterinari.
6: Amb un llum petit encès, si pot ser un llum de racó, que l'animal estigui tranquil.
3: Posar música, tancar persianes, posar música perquè no se senti tant.
6: Tot el que disminueixi aquest soroll els hi anirà bé.
3: Si el cos és molt nerviós, doncs el meu consell és marxar. Marxar a un lloc on no tirin petards. Clar, no tothom ho pot fer, però l'ideal és evitar el conflicte. I llavors no forçar situacions. Si el gos no vol carícies, doncs no forçar. Si el gos no vol sortir de l'amagatall, no forçar, perquè ja està en un estat d'ansietat.
6: Després hi ha medicaments que són una mica calmants o tranquil·litzants, però no estem parlant de medicaments que siguin barbitúrics ni coses així, sinó medicaments que l'animal estigui més tranquil·let amb coses més aviat naturals. Hi ha medicaments per l'ansietat, que naturalment això no és per donar la nit de Sant Joan, això és per donar-ho durant un període de temps i que l'animal li vagi bé.
3: Hi ha una cosa que es diu azepromacina, que s'utilitzava antigament i que està prohibidíssima, que és una substància que en teoria calmava el gos, però estava receptiu encara als petards.
6: Que l'animal es queda com paralitzat, que no es pot moure, es queda com una miqueta, com si estigués una mica anestesiat. I aquests medicaments, naturalment, que estan totalment contraindicat des del meu punt de vista, perquè l'animal sent el soroll, però no pot fer res, i està com paralitzat. I llavors això, clar, encara és pitjor que no donar-li res.
1: Dog Tips.
2: Un espai amb consells pels nostres peluts.
7: Els companys de Ràdio Calella que ens porten aquests Dog Tips, aquests consells per cuidar dels nostres peluts, ja ho veieu, avui al voltant de dormir amb el bitxo o no al llit, i també al voltant de... Ara no recordo això. Ah, sí, dels petards, que ja han passat les festes majors potser més importants, no?, a nivell de soroll, però encara l'estiu és llarg i sí que és veritat que no només els petards, sinó altres tipus de sorolls més contundents poden molestar els animals. Vinga, que anem tancant programa. Un quart d'hora per les 11. Anem a l'agenda.

0: i a aquesta hora saludem la Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què, l'eclipsi?
1: Molt bé.
0: Bé, sí.
1: M'he cremat del sol, no dels ulls, la pell.
0: Sí?
1: Estic vermella com una gamba de Palamós.
0: Sí, és que és veritat que van dir, sobretot, clar, com que hi vam anar tan aviat a veure si no agafar lloc, vam estar molt de temps, no sé si hores, però, bueno, una horeta i mitja,
1: hores,
0: hores. No?
1: Sí, hores.
0: Tu directament hores. Te va tocar treballar molt, Lídia, o vas anar simplement per
1: ple? Vaig poder fer una mica l'escapadeta.
0: Bueno, així a tu t'ha tocat el sol, l'eclipsi t'ha portat el moreno.
1: Sí.
0: Bueno, vermell, per lo que arriba la Lídia, jo me la mesa vermella, més aviat.
1: Sí, vermell de Palamós, sóc una gamba, no passa res.
0: Però vaja, en tot cas, xula l'experiència?
1: Sí, vale. molt xula, m'ho vaig passar molt bé amb la meva família, així que va estar molt guai.
0: Doncs vinga, amb algunes actuacions musicals i culturals i de tot tipus, que servien per amenitzar el que va ser el vespre d'ahir. L'eclipsi ens portava també activitat cultural, que és d'això del que va l'agenda, però ara, passat l'eclipsi, continua les activitats que us volem recomanar. La propera parada la fem en terres tarragonines al Priorat, a Falset.
1: Doncs sí, a Falset avui tenim la Garbinada Pop, que és un festival bastant conegut que reuneix propostes molt destacades del pop català actual, i avui a la una, o sigui, a dos quarts de dues de la matinada tenim Les que faltaven, que és una formació, que és una banda de versions formada per 8 dones que reivindica una major presència femenina damunt dels escenaris, ja que tot el seu repertori són cançons compostes o interpretades per dones. Les escoltem una miqueta.

0: Elles canten tard perquè són les teloneres de l'Alex en Busto. Primer hi haurà el concert de l'Alex en Busto. I l'Alex en Busto i les que faltaven és l'últim concert d'aquí del festival. I hem parlat amb el Isaac Alvesa, que és el director del festival, perquè ens ha fet una miqueta de resum de com ha anat la cosa.
1: El resum d'un festival que va començar ja fa unes setmanes amb actuacions ben diverses, com les del Minimus Intergalàctic, d'en Peralbo i el Cowboy, el grup del Petit de Calaril o també el Joan Miquel Oliver. Per tant, cirereta per aquesta sisena edició.
0: Doncs bé, tal com deia, el concert de l'Alex en Busto és a les 11 de la nit i el de les que faltaven a 2:15.
2: Molt bé, i de la música de Falset ens n'anem cap a Besalú per gaudir d'una nit de circ.
0: Doncs sí, a Besalú tenim fins al dissabte 15 d'agost als jardins del Molí de la població una nova edició del que es diu Les Nits de Circ, que és un espectacle que reuneix artistes de primer nivell dels grans circs europeus en un format especialment pensat a l'estiu, que és una carpa sense lona instal·lada precisament en aquests jardins del Molí. I aquest any hi participen 19 artistes de 6 països diferents amb 9 números de circ i música en directe. Primer passen per aquí per Besalú i més endavant estaran també a Roses i a un altre lloc també del Costa Brava que no recordo. I bé, les entrades són de 23 euros les més allunyades i més econòmiques, fins a 45 euros les butaques VIP. Sí.
2: Ah, mira,
0: sí, ja que pots anar a veure el circ. Exacte, pots anar a veure el circ, però sí, amb alt standing o no tant,
2: sí,
0: depèn.
2: Igual, sí, sí, amb aquestes més cares et posen justament allí a la corda fluixa, estàs amb ells fent malabarismes.
0: Sí, jo pensava, ja està, et salta algú per sobre.
2: Sí, sí.
0: Immersiu, circ immersiu.
2: Sí, molt bé, estaria bé. Doncs mira, no estaria malament això, circ immersiu, sí, sí. Perfecte, a Besalú, nits de circ, eh? Això és un planazo per dissabte, aquest dissabte, no? Bueno, fins dissabte, dius.
0: Fins dissabte, correcte.
2: Perfecte.
0: Vull dir, no hi ha una programació exacta de quin dia hi ha cada artista,
2: sí,
0: sinó que tens, o sigui, pots agafar les entrades de cada dia i quan arribis, doncs, sorpresa, a veure quin artista hi ha.
2: Perfecte. I mira, s'estan fent un fart de tocar perquè els veiem en moltes revetlles, festes majors, un munt de concerts. Remei de Calafresca.
0: Sí, senyora.

0: Doncs bé, sí, sí, el grup de rock de, i folk de, del Montseny tanca aquest divendres el festival Nits als Pins, que és un festival de petit format al Berguedà i que la idea és combinar la natura i la música en un entorn com aquest, que és el Parc dels Pins, i és una programació que uneix artistes consolidats amb propostes emergents. I bé, Remei de Calafresca, doncs, és una formació que, com bé deia, s'està recorrent al país i és una proposta supersingular i explosiva i que té una actitud molt irreverent, lletres punyents i una energia desbordant, així que serà una posada d'escena supermagnètica, superencantadora, així que...
1: Les veurem aquest divendres, demà mateix a les 10, en concert a Vilada, amb aquest festival Nits als Pirineus. Doncs així, amb aquestes tres propostes, tanquem l'agenda d'avui, relaxada, no m'ho puc creure avui. Lídia, teníem temps, avui anem bé, eh?
0: Sí, eh? Uf,
1: sí? Uf, tranquil·litat.
0: Sí, demà, sí.
1: Demà ens haurem d'afanyar també perquè ve un cap de setmana potent, en el sentit de que ens comentaven molts companys i companyes que ja comencen festes majors.
0: Sí, sí, vull dir, ja quan s'acosta el 15 d'agost... Sí. Jo estava dient, mare meva, no m'hi caben totes, doncs, voldria parlar de totes i no m'hi cap ni una.
1: Fem una cosa, si tu veus algun dia que l'agenda l'hem d'ampliar, sempre tries tres temes, si algun dia en tenim algun més, tu tira allà.
0: Vale. Va, et prenc la paraula, Núria.
1: Sí, tu m'avises, després jo diré, no tenim temps, Lídia, gràcies, però val, anem modulant. Tu vés posant temes i ja anirem esgarrapant minuts, perquè sí que és veritat que ara s'intensificarà moltíssim l'activitat aquests
0: dies. Sí, apretem l'accelerador.
1: Sí, sí. Gràcies, Lídia, una abraçada forta, companya.
0: Adéu, una abraçada.
1: Vinga, va, que anem tancant i ho fem amb música, com és habitual. Em ve de gust una mica de Maria Jaume.

0: Ressaca a la platja, jo crec que és una platja de Mallorca perquè des d'allí ens saluda la Maria Elisabet Jaume Martorell. Maria Jaume, cantant, guitarrista, compositora mallorquina, pop i folk acústic. Això és el que diuen les xarxes, la sempre estimada Viquipèdia de la Maria Jaume. Nosaltres, més enllà d'això, que en fi, que ja som públic i que no té més, ens quedem molt, molt amb la seva música, que també sonarà en aquestes nits d'estiu.
1: Per setembre, adéu per sempre.
0: Ciao.
1: I per tant, mentrestant, vespres de volta.
0: Ens serveix per establir la darrera connexió de l'Obert per Vacances d'avui amb Cardedeu, amb l'Aina Barbany. Aina, bon dia.
2: Hola de nou.
0: Bon dia. Recordem que avui el tema del dia és si preferiu platges de sorra o platges de roques i de pedres. I de moment, en la primera connexió de les 10, la sorra guanyava per golejada, com diuen els companys d'esports. Guanyava
2: així
0: moltíssim.
2: És.
0: No sé si tenim alguna opinió més.
2: Doncs, Núria, em sembla que tenim sí. un guanyador definitiu perquè realment... bueno, veiem-ho ara mateix.
0: M'estàs espantant. A veure.
2: Sí, tenim a la Martina de Puigcerdà que ens diu això.
3: Bon dia, prefereixo a la platja de sorra fina, primer de tot per al tema de la comoditat a l'hora d'estirar-te. En una platja de pedres, al final és molest i et pot arribar a fer mal a l'esquena. I en segon lloc, el tema del calçat. Per a una platja de pedres necessites un calçat més adient i còmode per poder caminar en ella.
0: Clar.
2: Bé.
0: Sí,
2: ja ho veus.
0: Els escarpins es diuen, no? Baix, almenys.
2: Sí, sí? Els escarpins.
0: És que
2: sí,
0: si
2: sí.
0: no et fas molt de mal, eh?
2: Sí, realment és un invent sí. increïble, els escarpins. Perquè tenir com la tranquil·litat de poder anar per qualsevol lloc.
0: Sí.
2: I a més són molt còmodes, vull dir que...
0: S'assequen de seguida, no? Fins i tot.
2: Sí,
0: sí. Qui,
2: sí, sí.
0: qui li faci una mica perquè... També hi ha aquelles platges de sorra que enganyen, que dius, ai, que bona la sorra, però després comences a entrar i hi ha les pedretes.
2: Sí,
0: no,
2: sí, sí.
0: sí.
2: Ah. És veritat, és complicat, però bueno.
0: Va.
2: Bé, de moment sembla que continua guanyant la sorra fina. Molt difícilment
0: sí.
2: remuntem això als que ens agrada més les roques, però hem tingut un comentari, sí. una nota de veu, que m'ha fet especial gràcia, i ara entendeu el perquè.
4: Doncs jo prefereixo les platges de sorra mil vegades.
5: Què dius?
4: Per?
5: Vull dir, les de pedra són molt més còmodes. La sorra se't fica per tot arreu.
4: Sí, però les pedres te les claves.
5: Ja, però vull dir, no haig de netejar-me les sabates, després haig de netejar la bossa, arribo al cotxe, se m'omple tot el cotxe
4: clar,
5: de sorra.
4: Cert. Tens tota la raó. Jo prefereixo les platges de sorra igualment, però és veritat que després s'ha de passar l'aspirador.
5: A mi m'agraden molt més les platges de pedres.
2: Així que, almenys tenim una opinió
0: sí,
2: que diu que les roques.
0: A mi em sap greu ara, perquè, escolta, fem les preguntes del tema del dia com a simplement per tenir un contingut, no per crear cap baralla ni cap trencament de parella, sisplau.
2: No, no,
0: no. No,
2: no es tracta de la Júlia i en Marc.
0: Ah, home, la Júlia i el Marc.
2: Sí, llavors esperem que la Júlia i el Marc no s'hagin enfadat, que
0: no.
2: simplement hagin tingut aquest intercanvi d'opinions i ja està.
0: Molt
2: no?
0: bé, però... clar, el Marc li deu dir sí, molt bé, Júlia, a la platja de sorra, però escolta, qui passa l'aspiradora, qui neteja el cotxe després, no? Sóc jo.
2: Exacte,
0: aquí
2: clar,
0: està.
2: És que
0: jo
2: és l'altra,
0: una mica
2: eh?
0: Això, eh?
2: Sí, sí, és això sí. De la sorra i llavors anar-hi amb cotxe, si tens la sort
0: clar.
2: De poder-hi anar caminant, doncs mira, al final és un altre tema,
0: clar.
2: No? Però si has de tornar a casa amb cotxe, ja pots portar-lo després a netejar, perquè és que amb la sorra queda tot ple.
0: Es fica per tot arreu, sí, sí. Doncs escolta, no sé si el Marc i la Júlia els podem convidar a participar al tema de demà, perquè em sembla que és una parella que ens poden donar molt de joc en el sentit de que me fa la impressió, tal com el sento, que no estan mai d'acord, eh?
2: És veritat, és veritat.
0: Sí?
2: És veritat.
0: Quin
2: I parlant
0: tema? Sí.
2: del tema del dia de demà, doncs és un tema que jo no podré aportar massa perquè no m'agrada, però...
0: que ja sé per on vas.
2: Sí. El tema de demà, us preguntem a veure què preferiu, si el gazpacho o el salmorejo.
0: No t'agrada cap dels dos?
2: No m'agrada cap dels dos.
0: I si afegeixo l'ajo blanco? Pitjor
2: no.
0: encara, pitjor encara.
2: Sí, sí, sí. sí. És a dir, que jo demà em mantindré completament neutre, però prendré nota perquè, bueno, al final, potser la proposta guanyadora, doncs mira, ho torno a intentar, a veure si m'agrada, no? Però...
0: En tot cas, busca'ns un menjar que t'agradi allò alternatiu, i també el proposes, perquè suposo que hi haurà més gent que no suporten ni el gazpacho de San Marejo, però bueno.
2: Sí, sí, pot ser. Bueno, demà ho sabrem, a veure, ens podeu fer arribar els vostres àudios, els vostres missatges, tant a través d'Instagram com a través del WhatsApp, i demà els posarem, doncs, per conèixer la vostra opinió en quant a aquest tema.
0: Doncs demà parlarem de menjars fresquets d'estiu, concretament de tomàquet, amb aquesta dicotomia, aquest dilema, gazpacho o salmorejo, o ajo blanco, jo deixo la tercera, o el que us posin, que també hi ha gent de bon menjar que li posin el que li posin al plat.
2: Això, també acceptem propostes i alternatives per passar millor la calor d'aquest estiu, que aquests menjars acostumen a donar una mica de frescor, no?
0: Molt bé. Aina Barbany, des de Cardedeu, gràcies, companya. Demà més.
2: Gràcies. A vosaltres, una abraçada.
0: I així tanquem l'Obert per Vacances i us encomanem a escoltar-nos demà a partir de les 9, que tancarem també la cinquena setmana de programa. 3 minuts i són les 11 del matí. Que passeu bon dijous. Tots volien creure aventura. Aquesta aventura no té caducitat.
6: La xarxa de comunicació local.

0: teva veu. Són les 11.
1: Està.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'IPC a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, la taxa d'inflació més alta des del juny del 2024. Segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, l'augment s'explica principalment per l'encariment dels combustibles i també de l'electricitat. Al conjunt de l'estat, la inflació ha repuntat fins als 3,6%, 4 dècimes més que el juny, i el nivell més alt des del mes de maig d'ara fa 2 anys. I avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la conferència sectorial d'infància i adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha hores d'ara a la ciutat autònoma. I el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol amb doble nacionalitat amb el terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar Colòmbia el dilluns. A més, el nombre d'espanyols desapareguts s'ha reduït ara a 12. El govern espanyol ha enviat el primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros en material d'emergència, kits d'aigua i sanejament i també suport per al personal sanitari. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no es repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i a Tarragona. El CEM ha atès un total de 37 persones, dues de les quals han necessitat ambulància, i el 112 ha rebut 81 trucades relacionades amb l'eclipsi. A banda, un veí del col·legi, el Segrià, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'eclipsi i l'Ajuntament, a conseqüència, va cancel·lar a tots els actes festius relatius a aquest fenomen. I a Altafulla, diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre mèdic, fet que va obligar també a interrompre temporalment el trànsit ferroviari. I els bombers han estabilitzat l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents que puguin sorgir a l'interior. El foc, que es va declarar ahir a la tarda, ha cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal i ha afectat l'espai natural protegit del Montmell Marmellà. I la Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut la conductora del turisme que aquest dimarts a la nit va col·lidir amb un motorista al pont de Pardinyes i va causar-li la mort. La dona està acusada d'un delicte d'homicidi imprudent. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Molt bon dia, Cardeu, capital del món. Avui és dijous 30 de juliol del 2026, així que benvingudes totes al penúltim infopodcast de la temporada, o el que és el mateix, el 639è infopodcast, Cardeu. Avui és el dia de l'amistat, i avui, com a santoral, us direm que és Sant Nin i Sant Non. I, com a frase feta, abella de juliol, al cap li dol. Suposen que vol dir perquè, clar, va molt amunt i avall, agafa molt sucre i el sucre fa mal al cap. Suposo que és per això. Si no, oita, queda bé tu. I comencem explicant que arriba el taller de glosa i birres glosades. I és que des de la matxera expliquen que després de l'èxit de les últimes birres glosades, us esperen a tots i totes avui dijous a les 9 a la terrassa de la matxera. Entreu al seu Instagram. És una activitat, en definitiva, una jornada que valdrà molt molt la pena. L'una de les últimes es va omplir i ja us diem que no s'hi pot faltar.

0: Va, apa, ja hi som. Segona notícia. En alerta per perill per altes temperatures de nou. Això no s'acaba, genteta. Sembla que tot just estiguem començant l'estiu. Pot ser que arribem als 34 o 35 i això sí, ja van dir-vos que durarà dies i dies. A la propera nit, tot i que costarà que baixi la temperatura, quan ho faci ens posarem sobre els 21 graus, així que... encara que al principi sigui una mica més alta, la temperatura obriu, perquè si no, quan estigueu dormits, no refrescareu la casa.
1: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
0: Maria! Si teniu albergínies que porten dies que no creixen ni un mil·límetre, colliu-les! I és que així, per petites que siguin, les podreu aprofitar, si no, quedaran endurides i menjables. I farmàcies de guàrdia, què us portem? Doncs Palau i Gatell i Estalvi. I el Porta a Porta avui ho fem al revés, és dijous, doncs res, les blaves res, les verdes orgànica i envasos i les grogues orgànica i paper. I amb això arribem al No pots estar avorrit, que li fardeu en un poble com Cardedeu. Ja us ho hem dit, avui toca Matxera. Us ho hem explicat, i és que des de la seva terrassa farà goig tot plegat. Ah, i també ple, i és que el ple us assegurem que es presenta calentet, eh? Recordem que la serreta, a part de la serreta Sant Benorri, és per qui construiran pisos de protecció oficial. Ai, Verge Santa, a veure què passa. Va, i amb això, feina feta, País Arreglat i Cardedeu Despert. Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts per la ràdio 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram. Salut i poble, consum de proximitat i feu-vos sòcies!
2: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Ràdio Televisió de Cardedeu i La Xarxa. Yeah,

0: són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. En mobilitat, la P7 concentra les principals incidències en sentit Barcelona. Hi ha 8 quilòmetres i mig de retencions entre Granada i Olèrdola, 5 quilòmetres entre Gelida i Subirats i 3 quilòmetres de trànsit intens també entre Vilanova del Vallès i Montmeló. A banda, un accident a la P7 entre l'Ametlla de Mar i el Perelló provoca 3 quilòmetres i mig de congestió en sentit Barcelona, amb també un carril tallat. En sentit Tarragona, també un incendi de vehicle provoca retencions importants en aquest punt. I l'IPC a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, la taxa d'inflació més alta des del juny del 2024. Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, l'augment s'explica principalment per l'encariment dels combustibles i de l'electricitat. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha repuntat fins al 3,6%, 4 dècimes més que al juny i el nivell més alt des del maig de fa 2 anys. I avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la conferència sectorial d'infància i adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol amb doble nacionalitat en el terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar Colòmbia el dilluns. A més, el nombre d'espanyols desapareguts s'ha reduït a 12. El govern espanyol ha enviat un primer paquet d'ajuda d'emergència d'un 1 milió d'euros amb material d'emergència, kits d'aigua i sanejament i també suport per al personal sanitari. I un veí del col·legi al Segrià va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius relatius a aquest fenomen. A banda, també a Altafulla, diverses persones observaven l'eclipsi damunt dels vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre mèdic. I els bombers han estabilitzat l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents. I Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Infocat per l'elevat risc d'incendi, especialment a 6 comarques: l'Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Paral·lelament, també el Meteocat ha actualitzat l'avís per calor intensa, vigent des d'avui les 2 del migdia fins al divendres a les 8 de la tarda. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

cause my dreams are bursting at the seams.

Frisco. It ain't no country club either.

0: las dúas. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 3. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. L'endemà de l'esperat eclipsi de sol total, que ja ha passat a la història de Catalunya, ens permet fer balanç d'una jornada festiva i molt moguda. I és que el fenomen va plegar milers i milers de persones arreu del territori i va tensionar i molt la xarxa viària i ferroviària, amb cues i aglomeracions destacades a moltes estacions. A més, el Servei d'Emergències Mèdiques va rebre un total de 87 trucades relacionades amb l'eclipsi de sol i es van atendre 83 persones per incidents relacionats. 6 van requerir la mobilització d'ambulàncies, amb 3 afectats traslladats a centres sanitaris, 2 han estat menys greu i 1 han estat crític amb traumatisme. Del total d'incidents atesos pel SEM, 20 van

0: provocant una parada cardíaca. Arran de la mort del veí, el consistori va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, però l'observació es va mantenir.
1: Encara a Lleida, els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de 18 anys acusat d'intentar matar un noi amb una arma blanca al Pont de Suert. L'agressió s'hauria produït arran d'una discussió menor entre persones que no es coneixien en el marc de les festes de la població. Els investigadors van detenir aquest dimecres el presumpte autor a la capital del Segrià i aquest dijous ha passat a disposició del jutjat de Guàrdia de Tremp, acusat d'un suposat delicte d'homicidi en grau de temptativa. I un home de 78 anys ha mort aquest matí mentre es banyava a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Els fets s'han produït poc abans de les 10 del matí, quan la víctima estava dins de l'aigua i ha patit una indisposició. Tot i que els seus mateixos acompanyants l'han tret de seguida i han avisat els serveis d'emergència, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. I la Guàrdia Civil i la Policia Federal de Bèlgica han detingut a Badalona un fugitiu internacional buscat a 31 països i reclamat per tràfic de drogues, blanqueig de capitals i per ser el presumpte líder d'una organització criminal. L'home, que s'amagava al districte de Sants des de mitjans del 2025, comptava amb l'ajuda de col·laboradors que li proporcionaven documentació falsa, transports i protecció. El detingut havia fugit de Bèlgica, on l'esperava una condemna de 15 anys de presó. En el moment de la detenció, duia 3.000 euros en efectiu, rellotges d'alta gamma, telèfons xifrats i documentació falsa. L'Audiència Nacional ha ordenat el seu ingrés a presó i serà entregat a Bèlgica. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: visca la calçotada, collons.
1: Si la nena estima el riu, graus tocant i me pego on em xucant. Quan em busquen va pujant a l'ego, no és per tant, perquè sempre...

0: Cardedeu. Són les 4. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. Aquest dijous és el dia per fer balanç de la jornada de l'eclipsi i un dels aspectes més comentats són els problemes de mobilitat que van succeir tant als dispositius d'anada cap als punts d'observació com al retorn cap a casa. A les cues i retencions quilomètriques de les carreteres es va sumar el col·lapse de diverses estacions de trens, amb espais atapeïts i la indignació de centenars de passatgers. En aquest sentit, la plataforma Dignitat a les Vies insta l'alcalde de Tarragona a demanar explicacions pel que va passar a l'estació de la ciutat després de l'eclipsi. Molta gent feia cua dins i fora per agafar un tren de retorn a casa. La gent es va amuntegar a les andanes i la policia va acabar tancant les portes per evitar riscos. La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, lamenta la manca de planificació.
2: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no va fer els cotxes perquè no col·lapsar.
1: Des de Rodalies han afirmat que es van posar tots els esforços que es van poder en reforçar les línies R15 i R16 el dia de l'eclipsi. Pel que fa a les carreteres, el dispositiu especial de trànsit per l'eclipsi s'ha tancat amb el retorn de 80.

0: El jutjat ha requerit documentació abans de decidir si queda en llibertat, segons ha detallat aquest dijous la regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón. La paria actuarà a la cruïlla d'accés al camí de Granyana, on en 3 setmanes han mort 2 motoristes en accident de característiques similars. I pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol. Álvarez també ha indicat que la xifra de desapareguts espanyols s'ha reduït a només 12. El president colombià, Abelardo de la Espriella, ha informat que la xifra de morts puja fins als 265 i també hi ha 3.500 ferits, 496 desapareguts i més de 53.000 damnificats arreu de les regions més afectades. Un breu apunt per acabar, Brussel·les ha assegurat que el control de Meta i TikTok contra la desinformació sobre passos fronterers està donant fruits. La Comissió Europea va activar un mecanisme de coordinació amb les plataformes i organitzacions de verificadors de fets, després que la crisi migratòria de Ceuta sorgís arran d'informació falsa que va córrer per les xarxes socials. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Que sí, perquè a vegades riem, cantem i cridem.
2: També plorem, ens preocupem i estem fatal.
1: I no passa res per dir-ho.
2: Benvingudes a...
1: Estàs fatal, mama. Trenquem el silenci.
2: Mònica, com anem?
3: Hola, Núria. Què, com estem? Cansadetes, no? Una mica?
2: Una mica, eh?
3: Perquè havíem quedat a una hora, no? A les 4:30 i m'he pogut presentar abans, però ja no t'he vist a casa, no?
2: Sí.
3: Li he dit a la Laura on està la mama. I diu, pues ha de venir ara. I jo aquí esperant. Y aparece en bicicleta por ahí por... Aquella de que ve en bicicleta, mira, la Núria. Però bueno, ja estem aquí.
2: Amb fronts oberts, jo, com sempre. No fos cas que m'avorrís.
3: Pues bueno, res, benvingut.
2: Ai, doncs mira, ara que escoltava la sintonia, no? Mm. Ai, és com que... I la trobava a faltar.
3: Sí, sí.
2: No?
3: Sí.
2: Mira, era bonica la de... A veure... Sempre ho hem dit, no?, que la de Tina Turner parlava molt de nosaltres.
3: Ja,
2: però aquesta és bonica, és molt radiofònica,
3: sí,
2: a mi m'agrada.
3: Sí.
2: Sí, la veritat és que sí. Què tenim avui, Mònica?
3: Pues bueno, avui dedicarem un capítol al síndrome X fràgil.
2: Uh-huh.
3: I tenim aquí una noia, la Mary, que ens acompanya. I és la mare de, bueno, d'una noia i un noi. Uh-huh. Aquesta discapacitat, la Núria, que la nena, la Núria, que té 20 anys, no? I que, com la Mireia.
4: Sí, sí, sí, del 2005.
3: Sí, sí, del 2005. I el David, que ara en té 17 o aviat tenia 17.
4: Aviat
3: té 17.
2: Uh-huh.
3: I els dos comparteixen aquest síndrome. Sí.
2: Hola, Mary.
4: Hola.
2: Benvinguda a Ràdio Televisió Cardedeu.
4: Gràcies.
2: Què tal?
4: Gràcies per convidar-me i gràcies per donar visibilitat a la diversitat.
2: Sí, sí.
4: I per fer-lo tan planer i tan que arriba.
2: Gràcies. Et ve de gust compartir amb nosaltres una mica de què es tracta aquest síndrome d'X fràgil?
4: Doncs el síndrome X fràgil és una malaltia minoritària, és un trastorn genètic hereditari i és la causa més comuna de discapacitat intel·lectual hereditària. Està produït per la mutació d'un gen del cromosoma X que altera la producció de proteïna i és clau en el desenvolupament cerebral. Com no es genera aquesta proteïna, doncs afecta a nivell intel·lectual perquè no arriba així, doncs, al codi genètic, i afecta més severament als homes que a les dones, perquè els homes només tenen una X i està lligada al gen X, i les noies tenen XX i aleshores tenen una mica de compensació. Se retarden el desenvolupament, problemes d'aprenentatge, de memòria, i els nois a més tenen 3 característics físics, com la cara allargada, les orelles grans. En quant a conducta, doncs, són hiperactius, tenen ansietat, dèficit d'atenció, conductes autistes, timidesa extrema, dificultats de relació social... Bueno, és una llarga llista, més aviat tot ets conductual, uh-huh. A part de la discapacitat intel·lectual. No saben llegir, no saben escriure, no saben d'euros... És una mica difícil, la veritat. I tenen, a més, retard de la parla, ecolàlies i dificultats de comunicació. En el meu cas, primer em van diagnosticar el petit i a partir del diagnòstic del petit em van diagnosticar la Núria, que és la gran. En un principi, la Núria havíem anat al CDIAP amb ella i ens van dir que era una nena hiperactiva i que estava mal educada.
2: Fantàstic.
4: Sí. I aleshores, doncs, a partir d'aquí, a més, jo tenia un diagnòstic i unes analítiques fetes i em van dir que jo no era portadora de l'X fràgil, que tranquil·la.

0: doncs les meves analítiques estaven equivocades.
1: Ah.
0: A més, en el cas del 50% d'opcions que poguessin hagués heretat l'altra X, la X sana, van heretar aquesta X, la X portadora, i tots dos han desenvolupat la síndrome i tots dos estan afectats de X fràgil. Són portadores una de cada 290 dones, o sigui que el percentatge de portadores és alt.
1: Uh-huh.
0: Però n'hi ha afectats un de cada 5.000.
1: Uh-huh.
0: I res, doncs se suposava no ser portadora i tenir dos X, doncs tinc dos fills afectats de la síndrome X fràgil, la Núria i el David, que heu mencionat.
1: Uh-huh. I el fet de ser, ara no sé si m'ho sabràs, potser si és una pregunta molt complexa o no, però el fet de ser, per curiositat, de ser tu portadora, sí o sí, tots els fills que tinguessis havien d'estar afectats?
0: No, al contrari.
1: No,
0: en un alt percentatge era tant la X sana i normalment ni t'assabentes que ets portadora.
1: Mal.
0: D'aquí que una de cada 290 dones siguin portadores, però una afectada és a cada 5.000.
1: Ah, clar, és el que deies.
0: O sí, fins
1: perdona.
0: I tot poden no desenvolupar la cadena i ser també portadors, però no tenir la mutació completa, que en aquest cas els meus fills tenen, perquè passen d'aquí a 500 repeticions d'aquest gen afectat. Bueno, al principi, doncs, el diagnòstic va venir per el David perquè tenia un nistagmus ocular, que també ho té un nen de cada 5.000, és una altra cosa, però el nen era molt rialler i molt divertit, i amb 6 mesos va enamorar la neuròloga, i la neuròloga va dir: m'he enamorat d'aquell nen i jo el diagnosticaré del que sigui. I li van fer TACs, proves de contrast, ecografies, ressonàncies magnètiques, i quan tenia el David 16 mesos va arribar al diagnòstic. Era mutació completa en síndrome X fràgil, i la neuròloga em va enviar un correu electrònic dient el que tenia. Jo el vaig rebre, vaig obrir el correu a la nit. Clar, per mi el X fràgil no era un desconegut. Jo tenia dos cosins al País Basc amb la síndrome X fràgil, que per això jo tenia fet una analítica.
1: Val.
0: Perquè venia d'un antecedent familiar. I jo amb els meus cosins convisc tots els estius a la casa dels avis. I aleshores, en aquell moment de rebre, doncs, el diagnòstic, jo ja sabia el que tenia la Núria.
1: Val.
0: I m'acabaven de dir, doncs, això, doncs, que els meus dos fills tenien discapacitat intel·lectual per la resta de la seva vida. I ja sabia que m'esperava, doncs, un camí dur, difícil, ple de lluites constants, emocionalment complicat, i que tot i tenir l'amor que jo sentia per ells, doncs que el món no els tractaria com a mi m'hagués agradat. Mm-hmm. Això és una cosa que nosaltres
1: pues sí.
0: Ho veiem, no? Mm-hmm. Amb els nostres fills.
1: Va, que fort, no? Que et donguin un diagnòstic per correu.
2: Sí, és que això també em va quedar, perquè, clar, és que és una notícia que és per dir, bueno, doncs quedem un dia, us expliquem tot, no, així.
0: El dia següent sí que vam tenir visita. Mira, en algun moment sí que vaig pensar quina manera de donar un diagnòstic. Però jo vaig plorar tant aquella nit, vaig plorar tant, que estava molt receptiva el dia següent a la consulta.
1: Wow.
0: El meu home, que havia negat que allò estigués bé, va caure a la consulta. O sigui, allà es va desfer.
1: Uh-huh.
0: I jo ja havia plorat tant i tant i tant i tant que he plorat després, no? Però com que vaig descargar. Si jo arribo a la consulta i em donen el diagnòstic en aquell moment, potser no hagués estat atenta a res més.
1: Bueno, i potser haguessis quedat en xoc, no?
2: Sí, clar, s'hagués quedat bloquejada. I a més és això, que, ja, que tu ja saps aquest diagnòstic, el que era, el que significava i el que...
0: Sí. I després vam arribar a casa, no? I era un dijous, i vaig trucar a ma mare, li vaig dir: mama, ja saps que li estaven fent proves al David per veure què passava, que alguna cosa. Doncs ja tenim el diagnòstic, si va bé venim de dinar. Ai, que bé, que vindrà també el teu germà. Diu: bueno, que bé, ja veurem, que bé. I aleshores, doncs, vam arribar allà i el meu germà arribava amb un paquet, una envoltòria, amb un regal, i molt content. I dic: bueno, Sergio, digo, que he vingut també, dic que els, ja saps que el David estàvem fent proves, ja tenim el diagnòstic, és síndrome X fràgil. Clar, es va quedar blanc, hem conviscut tots dos amb els meus cosins. Diu: no pot ser. Dic: i tant, les meves analítiques han d'estar malament, perquè és que els dos els tinc afectats a l'X fràgil. I ell va obrir el paquet que portava i era un biberó i un xumet. Diu: la meva dona estava embarassada, està embarassada. Oh. Aprofitava aquest dinar familiar.
2: Va ser
0: dramàtic, perquè ara ell, i si les meves analítiques estan malament, i si la criatura que esperem també tindrà discapacitat, i si va ser aquell mateix dia vam trucar a l'hospital que teníem les analítiques fetes i que estaven malament, la seva estava bé, i tinc una neboda de 15 anys preciosa, deportista i d'altres capacitats, no t'ho perdis. O sigui que l'atzar només va ser una mica complicat per mi.
1: Sí, realment. I quina imatge, no? Portes un regal.
0: Sí.
1: I era una caixa de sorpreses que no vegis, no?
2: La il·lusió de dir la notícia, no? I després tot així una cosa rara, no?
0: Va ser dur. Bueno, quan nosaltres vam rebre el diagnòstic tampoc no vam deixar de treballar, no sé per què, però vam passar el dol com vam poder. Ho vam fugir. Continuar cada dia.
2: Ho veu normalitzar, com jo sempre dic la paraula aquesta, de normalitzar.
0: Hi havia un moment, sobretot al principi, de tenir moltes ganes de plorar.
2: Sí.
0: De...
1: Clar.
2: Però és que això no se'n va, eh?
0: No. Bueno, jo havia...
1: En certs moments, no.
0: Bueno, jo comentava, no?, que jo sí que he tingut, tot i que no m'he hagut de medicar d'antidepressius ni agafar la baixa laboral, que ho trobo totalment lícit també qui ho fa, perquè cadascú té el dol i ho viu superpersonal, i més personal que un dol no n'hi ha res. Jo sempre el que he necessitat ha sigut molta informació, estar molt activa a l'Associació Catalana de l'ICS Fràgil, acudir a molts grups de pares, de mares, d'ajuda mútua, acudir a tallers, a congressos, a ponències, a llegir molt sobre ICS Fràgil, a informar-me sobre autisme, perquè l'autisme és molt semblant a l'ICS Fràgil en moltes coses. I havia de comunicar a tothom que els meus fills tenien diversitat funcional i intel·lectual, i que no és que estiguessin mal educats ni consentits ni tot allò que al principi a la Núria sobretot la van etiquetar de mil coses.
2: És que i també etiquetar així sense saber prou portes tu la teva d'això, tu de la teva preocupació, i que vingui un i que et digui qualsevol cosa.
1: És molt comú, que a les famílies, no?, els diuen, això és que no me l'eduques.
0: Sí, perquè són petits, tenen 2-3 anys, i clar, diuen, no pot esperar a la filera per donar el regal de l'aniversari perquè és una maleducada, o...
1: Ja.
0: Puxa i baixa aquí tantes vegades perquè és maleducada, i diu... Ai, mare.
1: Sí, no, a vegades, no?, sents comentaris de criatures que potser no saps si tenen si estan diagnosticats o no, però jo l'altre dia sentia una conversa, no? Oh, és que ens ha picat, ens ha no sé què, i el seu pare no feia res. I jo pensava, potser no feia res perquè potser a aquella criatura li passa alguna cosa que el pare sap que ha normalitzat i no et donarà, no t'ha de donar explicacions a tu de res, no?
0: Jo els meus s'ha renyat molt, està molt al sobre, que de fet estreso el meu home amb aquestes coses, perquè ell és una mica més... m'enganxa, i jo sóc més de no facis això, i no diguis això, i no sé què, i els corregeixo constantment, i sí que m'estreso, amb això.
1: Ja. Bueno, també és important posar límits, encara que tinguin una discapacitat, o que... no? O que els veiem diferents.
2: I és potser més relaxat.
0: Ell és capaç d'anar al parc quan érem més petits, seure en un banc i a l'hora dir on ets on? Va, que marxem. Jo no, estava dreta allà al costat del tobogà, al costat dels gronxadors, estava...
1: Sense perdre'ls de vista.
2: Bueno, jo també em passa això, que soc més patidora també i més controlar tot, no? I sí. On estan i què fan i com han de fer això i ara amb qui es relacionen, no? Sobretot... I ara què dirà, què explicarà, què parlarà?
0: Perquè sempre, sobretot, no vull que facin mal a ningú, que tampoc ningú els faci mal a ells. I sí que sí que una mica estressada en tot això.
1: Els parcs, els hauríem d'analitzar, perquè els parcs no... Jo no els he gaudit mai. O sigui, jo quan l'Estel eren petites, anar al parc per mi era un suplici. I jo que em dedico a acompanyar famílies amb la criança, ostres, al parc sempre hi ha conflictes, però no entre infants, perquè al final els conflictes entre infants són normals, no? Però quan s'hi posa l'adult, la mirada de l'adult perverteix molt aquell joc o aquella relació. O, uf, els parcs són fatals. Vaja, sí,
0: jo també.
1: Ho visc així. Sí, sí.
2: Bueno, algú deu de passar, eh? Perquè els pares de nens que estan a Itàlia, quan tenen que... Hòstia, aquesta tarda fa molt temps ja podia ploure, així no hem d'anar al parc.
1: O sigui, això també algú... ho has sentit?
2: Sí.
1: No, no, és que al final has de fer com... No sé, cadascú té la seva manera d'educar els seus fills, no? I hi ha com molt judici per part dels altres. Llavors, és una situació molt complexa.
0: Sí.
1: No? I llavors quan són adolescents van a fer botellón als parcs. Els parcs s'haurien d'analitzar psicològicament.
2: Algú tenen.
1: Algú passa allà.
2: Bueno. Digues, digues, continua.
0: Bueno,
1: I jo volia fer una pregunta. I l'entorn familiar entenc que et deu recolzar, no? Que et deu sentir... perquè el fet de que el teu germà, no?, sapigués aquesta notícia... Heu viscut els teus cosins, no?
0: Sí,
1: han fet que estiguin, que et recolzin.
0: L'entorn familiar ha viscut, bueno, la mare dels meus cosins havia mort de càncer una mica abans, i jo en aquell moment sí que la vaig trobar a faltar moltíssim, perquè
2: haguessis pogut parlar amb ella
0: molt, tot i que més ha estat molt recolzada a l'Associació Catalana de l'X Fràgil. Jo vaig tenir el diagnòstic dijous, vaig trucar, i diumenge jo estava a Can Montcau, allà a Parpers, al dinar de germanor de l'X Fràgil.
1: A veus.
0: Coneixent més famílies, explicant, sentint en papà amb d'X Fràgil. Jo ho necessitava, és que és això que he dit.
1: Sí, sí.
0: Jo no he necessitat antidepressiu, jo no he necessitat una baixa laboral, però he necessitat compartir molt, molt. Mm-hmm. I així és com jo he fet la meva... el meu procés.
1: Uh-huh.
0: I a l'entorn familiar sí que la meva sogra, que és més gran, diu, per què ens diu res d'això? Nosaltres els estimarem igual, i jo no vull saber que si els meus nets tenen algun tipus de discapacitat. Tonteries.
1: Ah.
2: Bueno, perquè també es neguen una mica també a veure...
0: I els meus pares, que estan més propers i que viuen al mateix poble que nosaltres i que sempre han sigut els cuidadors dels meus fills, uh-huh, doncs... se'ls estimen. I jo ja no lluito. Que se'ls estimen i ja està.
1: Sí.
0: No som conscients del que visquem, no som conscients de les dificultats, no som conscients del difícil que és aixecar-se cada dia i tirar del carro.
1: No.
0: Sí. No ho són, però no li demano, perquè se'ls estimen. I els meus fills s'estimen moltíssim.
2: Clar, ells estan, sí, bé amb ells, no, amb,
0: sí,
2: els avis.
0: Sí, superbé. O sigui que ja està. Això s'ha... ja ha de ser així, suposo.
2: No cal anar a més, perquè si no. Estan bé i contents i feliços...
0: No,
1: no. I has... no, perquè al final has de fer més dolç, no?
2: Sí.
1: Perquè quan esperes una reacció, esperes un acompanyament i no el tens, és un altre dol que se t'obre i que costa molt...
2: Sí, i llavors dius, doncs pues bueno, és igual, deixem-ho com està i ja...
0: S'estima mútuament. I és molt maco, perquè... els meus pares sempre ho diuen, que se'ls estimen tant i que són tan fàcils els meus fills. Digo, pues venga.
2: Maria, és que els deuen de conèixer molt també, per on, no?
0: Sí, sí.
2: Els deuen de conèixer molt quan o s'enfaden o el que sigui, no? També,
0: és que amb ells no s'enfaden.
2: No, veus?
1: Ja, bueno, és que també són, saben perfectament, sí, no? Clar. Les persones tenen una relació diferent amb cadascú, no? Llavors... deuen tenir una altra relació amb els avis que amb els pares.
0: Sí. Tal qual. Comentàveu, doncs, de les amistats a vegades que es poden perdre pel camí. Sí que s'han perdut. S'han perdut molt, i ara jo el que trobo també és que hem perdut vida social amb l'entorn. O sigui, ens hem de situar que estem en una altra lliga. I això jo sí que m'ha costat una mica, però estem en una altra lliga, i a la lliga que estem és amb el que, en tot cas, que mai no t'has de comparar amb ningú, però... sí que t'has d'assimilar, perquè al final, per exemple, les companyes de feina, si van a sopar, si saben que el meu home ja va de nits o de tardes, ja no em diran res. Vols venir a sopar? No, perquè ells ja saben que m'he de quedar amb els meus fills. Ara han preparat un viatge, marxaran 4 dies, i no m'han preguntat si jo vull venir, perquè ja saben que no puc deixar els nens 4 dies, tot i tenir 20 anys i 17, que en qualsevol circumstància neurotípica podries deixar els nens. Tot això trobo que ho hem perdut. I doncs la meva neboda de 15, tenim varis fillols i filloles de l'edat més o menys dels meus, i tots sent nens neurotípics que han conviscut des del naixement dels fills, no han convidat a sortir a fer un passeig, a menjar pipes al parc, mai. I això és algo que trobo que, bueno, és normal, suposo. no són afins, o sigui, no hi ha afinitat, no n'hi ha gustos comuns, i aleshores sí que si quedem en famílies, oi, vine, sempre normalment és vine a casa a dinar, aleshores venen.
1: Ja.
2: Sí. Però clar, és una cosa que sí, clar, que, el que dius, no? Pues que ha de ser així, no? Però clar, que surt, sap greu de que no, no, surt, no, no sigui així, no surti, no? No,
1: bueno, fa mal, no?
2: Bueno, també és que és, per una altra part també, com que no hi ha relació, no hi ha, no tenen coses en comú.
0: Exacte. Sí.
2: Però bueno, la meva també, vas veient com tots van tirant cap, els hi van passant, no? Van creixent i bueno, i cada un porta el seu sí. d'allò i la meva es va quedant sol. Sí. Però sí. I ells també s'han adonat compte.
0: I nosaltres doncs tenim més relació doncs ara pues, amb el grup de bàsquet, d'especials, amb el grup del futbol, d'especials, i fem aquests vincles, però sempre més o menys entre...
1: amb persones iguals.
0: Sí. Sí, sí.
2: També van a Paris, no?
0: També van a Paris el cap de setmana, el que passa que entre setmana no els portem i aquí perdem una mica de contacte.
1: Bé, nosaltres tampoc, entre setmana no hi van.
2: No, perquè nosaltres ja sabem conèixer quan van anar, un dia que van anar allà a la discoteca, sí, allà de la Garriga, i ens vam conèixer allà.
0: Que s'ho van passar superbé.
2: Sí, sí, sí. Tots van ballar, tots, pares i fills. Bueno. Què més?
0: Doncs allò que dèieu de com... Bueno, nosaltres jo he descobert l'esport. El meu home ja feia esport i a mi m'anava i empenyent. Fes esport. I jo deia, però... Uf. I ara sí que he descobert l'esport i la meva font de sortida i la meva manera de... d'estar bé és fent esport. I això ho intentem compaginar amb la vida dels nostres fills, amb la feina doncs, laboral, amb la casa, bueno, tot el que tothom tenim, no? Has de fer els dinars... I sí que fem una mica contra el rellotge i anem a vegades una mica justets per arribar a tot, però ho intentem.
2: Organitzar la cosa per poder fer... tot
0: sempre
2: això.
0: Ells són com al centre i doncs si entenen entreno de 7 a 8 doncs de 7 a 8 aprofitaré, no m'estaré a les grades assegudes sinó que sortiré a córrer
2: sí.
0: O intentem fer les coses adaptades a ells però que també tinguem el nostre espai.
1: Tingueu.
0: Suposo que, bueno,
2: la idea també quan va a l'ogopeda, quan va al fisio, no sé què, aprofitem i pues el que algunes vegades he dit, no? Que ens anem per allà per Santa Eulàlia, que anem a córrer, anem, bueno, aprofitant els moments.
1: Sí, sí.
0: I el que també deia ara que comentava que rereguarda ja tenen meus pares que si tinc una cosa que he de fer ells sempre estan disposats a quedar-se amb els nens sense cap problema. I una altra cosa que sí que també he trobat que és que me'n falta vida social perquè ara jo potser ja estic en una fase més de climateri i que l'altre dia que vam anar allò que hem comentat a la xerrada de la Mireia Grossman, no, que deia ha arribat una edat en aquest moment en què ja no vol ser cuidadora. I això, que jo fins ara em sentia una mica malament, en descobrir que forma part biològica de la nostra fisiologia, m'ha fet sentir una mica bé. De dir, no m'he de sentir culpable si jo ara mateix no em ve de gust cuidar 24 hores, perquè estem en una altra fase. I això m'hi va ajudar molt l'altre dia la xerrada, perquè també et dic, és que si anem al teatre hem d'anar els quatre. Però si vull anar a una obra de teatre amb el meu home, ja he de deixar.
1: I fins ara et senties culpable, no?, per fer-ho.
0: Sí.
1: Clar, nosaltres amb això, veus, fa molts anys que no ens sentim culpables de deixar-les. És com, bueno, al final és cadascú, no?, com ho viu.
2: Sí, bueno, ara la Núria i el Pep es fan uns viatges quan a la que, no?
1: Sí, des de fa 3 anys o així que cada any fem algun viatget. Perquè, bueno, jo durant molts anys vaig tenir moltes pors a moltes coses... I m'han passat les pors i llavors aprofito per viatjar, no? I mira.
0: Ah, molt bé.
2: Sí. Pues no, jo allò de viatjar, pues anem els quatre. I viatgem, fem aquí, fem allà, però anar-me'n a viatjar amb l'Òscar, sí, una sortideta o alguna cosa, però anar-me'n així molt lluny, en avió i a l'altre lado del mundo.
1: Nosaltres que saps què passa? Que amb elles no podem viatjar.
0: Ja. Sí,
1: és que no podem marxar ni un cap de setmana. Ja. L'últim cap de setmana que vam marxar, la psicòloga ja ens va dir, sabeu que és esport de risc, no?
0: Sí. La Núria no vol pujar en un avió i el David no vol sortir de casa. I el meu home no vol sortir a l'estranger. Dic, mi, esteu complicant la vida.
1: No. Has de viatjar tu sola.
0: Sí, ja està clar.
1: No et queda una altra. No, jo quan dic viatjar, vull dir amb elles, em refereixo a marxar un cap de setmana, sí, sí, aquí, eh? Aquí, a una hora amb cotxe,
0: sí, sí,
1: eh?
0: Hem anat a Andorra i a Salou i el David era, quan tornem? Dic, demà. I ho, vale, demà.
2: I clar, i va sentir tota l'estona, no? I quan tornem? I quan tornem, no?
1: Sí. Nosaltres, l'Estel va dient, jo demà no vull tornar, eh? Jo demà no vull tornar. I és perquè els canvis li costen molt i aleshores ja el dia abans ja està capficada perquè l'endemà no vol tornar. I hem tingut bronques, ara ja no, ara ja ho sabem. Nosaltres preparem les maletes, ella està amb el mòbil i quan hi estem, vinga, anem. Però abans, clar, al principi era, però escolta, hem de marxar, fes-te la maleta, fes-no, ara ja no li exigim res. I, bueno, ja sabem què et passa, que no, que t'agòbies, doncs ja està.
2: Sí. No, la Mireia l'agrada, li encanta de viatjar i avions cap aquí i cap allà, i sóc jo la que això de preparar les coses, de saber que ens anem així avions i que vagi tot el que dèiem, no? Les pors, no? Les pors que vam estar parlant en l'altre capítol, però el mateix. Bueno, continua.
0: Bueno, quan el tema de salut i tot això, doncs sí, veritat que a l'Hospital Taulí de Sabadell és el centre d'esparter escènics fràgil des de fa uns 5 o 6 anys, i aleshores aquí sí que tenim un equip neuropediàtric, de genetistes, de psicopedagogs i de tot, molt especialitat en la síndrome X fràgil, però la síndrome X fràgil fins als 18 anys.
2: Perquè als 18 anys ja està tot bé, no? Als 18 ja, anys sí, tot es recupera.
0: I a partir dels 18 anys tenim aquí a l'associació Una Lluita, estic a la junta també de l'associació de l'X fràgil, doncs de picar pedra, de picar pedra i picar portes i de... Ei, que es fan adults, que ja tenen molts d'adults. I costa, està costant molt a tema adults, però en quant a infants, el centre d'esparter sexe fràgil, això bé. Sí que m'he trobat ara que Núria, amb 21 anys, no sé si amb vosaltres, les vostres nenes, també us passa, que ara ha arribat un moment que haurien d'anar, per exemple, a ginecologia. I aquí és un... Vaig anar un dia a Granollers fa un parell d'anys amb la Núria, que els dijous és el dia jove,
2: sí,
0: i pots anar.
2: Sí, sí, jo he anat amb la Mireia.
0: Doncs no s'esperaven una persona, em sembla, amb discapacitat, i no saben saber què
2: no
0: fa
2: saben,
0: ella,
2: no saben,
0: no van saber què explicar-li, i ja no hem parlat de fer-li una citologia o qualsevol cosa d'aquestes.
1: Ui, a mi l'última que em van dir és que ha tingut relacions sexuals.
2: Sí, a mi també m'ho van preguntar.
1: I dic,
2: bueno,
1: li
2: van preguntar a ella.
1: I, sí, exacte. I ella, clar, dient, què? He tingut què?
2: Pobre.
1: I dic, no. I diu, doncs no li puc fer una citologia. I, de fet, a elles les porten a Sant Joan de Déu, que hi ha servei de ginecologia, perquè elles sempre van néixer a Sant Joan de Déu i tot el procés d'infants la van fer allà. I mai els hi han fet una citologia.
0: Sí, doncs això m'ho trobo, la Núria tampoc ha tingut relacions sexuals, però sí que dius, hi ha encara especialitats que fan grans i que veus que no funcionen.
1: No, bueno, perquè no hi ha, no? No hi ha aprenentatge, investigació, voluntat, no sé què, no hi ha, però...
2: No hi ha.
1: Però sí, es fan dones, sí, no? Sí. I només és la regla i ja està. A l'Ona i l'Estel els hi han fet la citologia, bueno, l'Ona encara no, a l'Estel perquè li van posar un DIU. I llavors sí que al posar-li el DIU adormida, assedada, li feien la citologia i miraven si estava tot bé.
0: No li posaria res.
1: No, la seda.
2: Sí, ja s'ha de dormir,
1: sí.
0: I després doncs sí que de cara a altres institucions, doncs, m'he trobat amb problemes amb la INS, amb la Generalitat, i és com que sembla molt oberta i és molt, molt tancada, i costa molt d'arribar a que vagin a temps, que bueno, tota aquesta pesca de coses que vau fer també un dia una repassada.
1: Els tràmits.
2: Sí, els tràmits. Ens va quedar bé, allò, sí, aquell joc.
0: Doncs, me sumo.
1: Sí, sí, el tema dels
2: és
1: tràmits és horrorós.
0: I el tema de l'educació, doncs, bueno, la Núria, que no tenia diagnòstic, que hi va tenir després del David, sí que vaig anar a l'EAP, dic, ja sé que té la Núria, que portem ja 2 anys a l'escola, i em va dir, no, fins que tingués un paper no té res. Dic, carai.
1: Fins que tingués un paper no té res.
0: Així va ser la resposta de la
2: Núria. Els papers dichosos i els informes i tot.
0: I aleshores allò va ser el mes de juny, i al setembre vaig tenir el diagnòstic, el paper, i he de dir que al setembre van córrer. Però que al juny la meva nena no tenia res perquè no hi havia paper. Després, quan va arribar a ser, la Núria ja volíem que anés a anat a ordinària, amb una escola amb CIA, i després vam valorar que la Selva a l'institut allò no estava preparat per ells. En el nostre cas, això és com el dol, cadascú decideix lliurement i tot està bé.
1: Sí, sí.
0: No n'hi ha. Nosaltres vam decidir que especial. Núria no tenia plaça a Can Vila en el primer any. I sí que vaig intentar parlar molt amb educació, vaig enviar escrits, i al final un dia el subdirector d'educació d'aquell moment em va trucar i va dir, què passa tu? Dic, pues mira què passa, que no tinc plaça a l'educació especial, i resulta que a mi m'agradaria tenir una plaça, però no em ve de gust, o sigui, és una necessitat. I la veritat és que aquell home va estar durant 10 minuts sentint-me parlar, i quan acaba em va dir gràcies perquè mai no havia sentit a parlar a ningú, i ara entenc el que us passa, tot i que heu d'entendre que sou una minoria, que no podem destinar recursos. I jo el que li vaig dir de la manera més senzilla possible, i és que em veia abocada a una escola especial, però no per plaer, sinó per com a conseqüència de que la meva filla tenia una discapacitat intel·lectual amb problemes d'habilitat social, que no sap escriure, que no sap llegir, que no sap de números, que no sap d'euros, i que és molt complicat la seva relació amb altres persones. I aleshores, que amb tot el dolor del meu cor, havia de decidir prendre aquesta decisió, i que no podia escollir entre els dos instituts del meu poble, perquè és que eren una selva. I allò va ser el que li vaig dir, i que jo agraïda també que ell en aquell moment digués, t'he sentit a parlar i ara entenc el teu problema. Jo no sé si va ser conseqüència d'això o no, però l'any següent sí que vaig tenir una plaça a Can Vila, i l'any que va haver de sortir David també vaig tenir plaça a Can Vila. I allà a Can Vila, doncs, com poden estar fins als 20 anys, la Núria va sortir l'any passat amb 19, perquè quan van fer la valoració li van valorar de SOI. I quan la valoren de SOI, doncs és una mica més fàcil.
1: I és més fàcil que de sortir
2: de STO, que és el que té la Mireia i la Onel Estel.
0: Que això és una loteria.
2: Que això no sé com ho valoren, perquè jo la Mireia no sé fins quin punt és STO o SOI, però bueno, és igual.
0: Exacte, perquè a la Núria li van donar un SOI amb un 52% de discapacitat. Que ha fet aquest 52% que ha fet als 18 anys i cap paga. És apte per treballar.
1: Ara estan valorant molt a la baixa. Bueno, o molt, sí. Molt a la baixa, vull dir que una persona que potser necessita una plaça de CAE, que CAE és les persones amb pluridiscapacitat més afectades, que necessiten un suport més intens, com que no hi ha places, les valoren d'STO. I clar, tu vas amb un STO i no és adequada per aquestes persones. I hi ha molts que necessiten STO que els envien un SOI perquè no hi ha places. Llavors, al no haver-hi places, s'estan fent autèntiques bajanades. I també des de l'incompetència, des del no saber. Perquè això que et va dir aquest home, gràcies, no? Perquè m'has explicat què sentiu. I això se't diu empatia.
0: Sí, aquell home, la veritat...
1: I hi ha molta gent que... malauradament, hi ha gent que no en té d'empatia, que són qui governen i que haurien d'estar al peu del canó.
2: I que no volen escoltar, perquè l'empatia l'agafa si escolta, si et trobes amb el que passa, amb el que hi ha.
1: Totalment.
2: Però hi ha gent que no vol escoltar. No vol escoltar, i ja està. Cada uno...
0: I són la majoria.
2: Trobes molta gent.
1: I sempre ho diem, no? Que bé, que quan trobes una persona així que t'escolta, que et dona les gràcies, no? Sí. O quan la Patrícia explicava que el psiquiatre que va ara, no?, que és el que anem totes,
2: sí,
1: que li va dir, em sap molt greu el que està passant al teu fill. Ostres,
2: sí.
1: Era la primera vegada que algú li deia una cosa així, no? Sí. I com a mare és com, oh, que bé, ara mateix te faria una abraçada, no? Perquè algú m'ha escoltat, algú...
2: Algú m'ha entès, algú m'ha escoltat.
1: Sí,
2: i...
1: que
0: cert.
1: Es necessita, no?, això.
0: Sí.
1: Quan estàs passant un dol...
0: Doncs això ja està. Nosaltres, doncs, bueno, de teràpia, que vosaltres vau destinar tot un capítol,
2: sí,
0: més del mateix. Ens hem, com diu el meu home, nos hemos agarrado un clavo ardiendo, tal qual. Hem fet de tot, a Sabadell, a Mataró, ara sí que hem buscat més la proximitat i estem una mica més, no?, més propers. Però hem fet viatges i quilòmetres i despesa econòmica en tot el que hem pogut. I
2: és temps, és diners i és temps, invertir molt temps, perquè acabes la setmana, sembles, jo sembla una tonta, vaig d'un costat a un altre i no descanses. No, és veritat, i bueno, és el que sempre diem, que encara que ja no ens toca, que ja tindríem que una miqueta de descans.
1: Sí. Una mica d'aire.
2: Sí. Pues no.
1: Sí.
0: I ara ja, doncs, quan parlem de futur, no? El futur jo... No era el que teníem pensat quan estàvem embarassades, no era el que teníem previst. I ara, doncs, és difícil i és impossible no pensar que serà d'ells quan no estiguin nosaltres. I l'altre dia vaig fer una reflexió, també, que era que la meva companya de feina no va dir vaig a portar la meva mare a l'hospital i després l'operaran de no sé què i li hauré d'anar a posar les gotes. I jo vaig quedar pensant, ja no només és que em preocupa els meus fills i què serà d'ells, què serà de nosaltres?
2: Sí. Sí.
0: Què serà de nosaltres? No tindrem una persona, almenys en el meu cas, que tinc els dos fills afectats, que m'acompanya a l'hospital, que es preocupi de què em passa a mi,
2: sí,
0: i que sigui responsable de mi en algun moment si jo ho necessito. Jo he de, penso, hauré de ser capaç per mi mateixa de fer-ho tot.
2: Sí, no, penses que tingui salut, que és el que sí, moltes vegades hem parlat, sí, que tingui salut.
0: Tinguem salut,
2: tinguem,
0: sí,
2: salut,
0: física i mental.
2: I després també et diuen, no, no, ja vindrà, no pensis, no, no, és que per, sí, no, perquè no pensi, el problema està, no? Vull dir, i és una cosa que ho pensem, jo, o sigui, van creixent, són petits, i vas fent, però a la manera que van creixent, cada vegada ho veus més.
0: Sí.
2: Cada vegada et venen més aquests pensaments, no?
0: Venen, és veritat que jo visc molt al present, jo sóc molt organitzada, però ja d'un temps aquesta part ja no tant, i intento viure molt al present, però hi ha moments de reflexió que dius, ai...
1: Hem de planificar molt, de fet, com ens va dir la Cristina en l'últim programa, el de les pors, no?
2: Mm.
1: Sobretot pensar ara amb el futur de les nostres, sí, filles, no? I en el nostre, perquè quin futur puguin tenir elles repercutirà també en quin futur puguem tenir nosaltres, més enllà del que no sabem què ens passarà,
0: sí,
1: per això no ho sap ningú.
2: Yeah.
1: Tinguin o no tinguin fills amb discapacitat, no? Ningú sap demà com estarà.
2: No, no.
1: Uh-huh. I tal i com estan les coses, que igual et cau una bomba d'un,
2: sí,
1: dron al cap.
2: Sí.
1: Vull dir que
2: jo
1: a vegades penso, per què pateixo si vindrà un grillat, apretarà un botonet, sí, i em fotrà,
2: ja,
1: una bomba al cap?
2: Sí, sí. Exacte.
1: Llavors...
2: Per què? Si d'aquí 4 dies ja no existim.
1: Ai, senyor.
0: I una altra reflexió que feia també era, que ho feia també una mare del que és fràgil, era que ens surt car tenir fills amb discapacitat.
2: Sí.
1: Sí.
0: Perquè jo veig en el meu entorn, les que de l'edat de la Núria, que farà 21 aquest any, doncs que estan treballant, o estan a la universitat, però com va, doncs tenen també un treball a mitja jornada, o fan coses i aporten, no? O almenys ja no generen despesa a casa.
2: Mm-hmm.
0: Doncs els meus fills generen despesa, no aporten, i a més, si per sort tinc els meus pares, però si jo pogués sortir o fer vacances o alguna cosa, necessitaria doncs un cangur per ells,
2: mm-hmm,
0: que hauria de pagar per hores.
1: Sí,
0: dius,
1: sí.
0: Carai, això no s'ho planteja ningú.
2: No. No, és que és això,
0: qui no
2: li toca viure això, doncs no s'ho planteja, que també
0: és normal.
2: És normal.
1: Qui s'ho planteja? Els polítics. Per això no hi ha places, per això no hi ha... perquè diuen, és que és molt car... Bueno, no ho diuen, però segurament ho pensen. És molt car, no? No et surt a compte. Ja, sí, sí, ja ho hem vist, que no surt a compte.
0: Com dèiem abans, tinguem salut, tinguem treball.
1: Exacte. I mira, no perdem el somriure tampoc, eh?
0: Sí, sí.
1: De tant en tant.
2: També
1: ni les ganes de plorar, perquè, escolta, al final, sí, plorar també està bé.
2: També va bé.
1: Que jo vaig mancada de plorar i... tampoc ho porto gaire bé, el fet de no poder plorar, perquè al final plorant descarregues.
0: Sí, sí, veritat,
2: sí, va bé.
0: Sí.
1: Així que benvingudes siguin les llàgrimes, tu.
2: Pues bueno, sembla que...
1: En fi, jo hem tingut una conversa interessant. Sí. Mira, just l'altre dia, és que quan parlaves del dol, no? Que a mi és un tema que m'agrada molt parlar, i tinc una amiga que està fent un postgrau sobre el dol. Bueno, de fet, tinc dues amigues, una el va fer l'any passat i l'altra el fa ara. I l'altre dia... aquesta amiga que l'està fent ara em comentava que hi van anar unes infermeres de Sant Joan de Déu a parlar del dol perinatal. I ella deia, ella els hi va preguntar, diu, ostres, i us heu plantejat, no?, amb criatures que han nascut però no han nascut bé, o tenen alguna patologia, alguna discapacitat, com es acompanyeu en el dol? Les infermeres, diu, és que les vaig matar. Es van quedar que no sabien què dir-me.
2: Mm-hmm.
1: Però és un tema que no s'ha plantejat mai com a dol.
0: És molt interessant.
2: Mm-hmm.
1: I realment estem fent un dol, i a més és un dol permanent que no l'acabarem mai. Que pugi i baixa, pugi i baixa, perquè un dol, qualsevol dol, no és una cosa lineal que té un inici i un final.
2: Mm-hmm.
1: No és així. En el nostre cas, és sostingut en el temps. I aquest dol... quin espai té, no?
2: Ni cap, no...
1: ningú,
2: espai és que entre nosaltres, que puguem,
1: exacte,
2: parlar-ho.
1: Exacte, el que dius tu, no? Compartir, estar,
2: sí,
1: amb altres famílies,
2: sí,
1: i si tens la sort que la teva... el síndrome X fràgil és un síndrome que hi ha 5.000 persones, no? I que,
2: uh-huh,
1: tu pots trobar-te amb famílies, En el nostre cas, nosaltres tenim el diagnòstic de l'estiu passat. És un gen AP2M1. AP2M1. Són en el món les nostres filles i un nen al Japó. Para de comptar.
0: Clar, nosaltres aquí, la X fràgil, som 115 famílies associades a Catalunya.
2: I jo, en el meu cas...
1: Som les dues úniques, sí. les meves filles.
2: I jo, en el meu cas, la Mireia, no tinc diagnòstic encara.
1: Mira, diagnòstic.
2: Ara, d'aquí uns dies, tornem a veure si li fan alguna altra prova. Però no tenim.
1: Però, bueno, per sort, parlem la mateixa llengua. Però, no? Encara que no tinguem el mateix afectació.
0: Tot és molt
2: que ens passa el mateix.
0: Sí que és veritat que tenir un diagnòstic t'alivia una mica...
2: Sí, perquè, bueno, saps una mica per on va.
1: I és allò de... Veus com no és mal educada? Veus com no és culpa meva que ho he fet malament com a mare o com a pare? Exacte, sinó que és que hi ha un diagnòstic. També va bé per això. Bon, en fi, pues, Mònica,
2: ja m'hi ha fet un altre proper... capítol molt maco.
1: Exacte.
2: T'ha agradat estar aquí?
0: Sí.
1: Meri, molt bé, un plaer escoltar-te.
0: Gràcies, no? Vosaltres.
1: Parles molt bé. Sí, sí, sí.
0: Molt senzill, així molt... Bueno,
2: clar, doncs resumit
0: com la vida.
2: Sí. Sí, doncs. I resumit i explicar tantes coses, doncs bueno, que és difícil.
1: Sí. I enhorabona per la força que teniu i endavant.
0: A vosaltres també, i per això, per donar visibilitat, per fer-ho tan senzill i tan proper, perquè és que el que visqueu vosaltres el visquem també nosaltres i altres famílies, és que és així. Estem Exacte. En aquesta lliga.
1: Totalment.
2: Pues bueno, intentarem continuar, oi?
1: Oi, i tant.
2: Pues vinga.
1: Espero que sí.
2: Pues vinga, ens despedim de la nostra manera.
1: Sí, vinga.
2: Vinga, xoca-la.

0: Sim. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Els bombers han donat per controlat aquest dijous l'incendi que es va declarar ahir a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Els efectius continuen treballant amb una desena de dotacions terrestres amb l'objectiu de repassar el perímetre i treballar els punts calents. El foc, que va obligar a confinar els veïns de la zona durant unes hores, ha cremat una superfície d'unes 8 hectàrees de l'espai natural del Montmell Marmellà. I precisament el Parc de Bombers de Vilafranca denuncia que està sota mínims, una situació que s'agreuja per aquest incendi. Com succeeix amb diversos cossos de bombers de la Generalitat, durant les guàrdies es pateix sovint de manca de personal. La problemàtica, això sí, ve de lluny, tal com explica el delegat sindical de la Confederació General del Treball, Carles Urgell.
2: Ens trobem que en moltes guàrdies els bombers de Vilafranca no tenen tot el seu equip complet disponible. Un cop tornen d'un servei amb l'equipament contaminat, no se'ls dona un equip de substitució i, per tant, no poden realitzar la seva feina amb normalitat.
1: Arrel de l'incendi a Castellví, el parc aquest dijous s'ha quedat sota mínims, amb només dos bombers desplaçats des d'Igualada. Això se li suma que els parcs dels voltants, com Vilanova o el Vendrell, també estan sota mínims, el que suposa una situació realment preocupant. I en aquest context també toca estar pendents del temps i de la intensa calor que ens afecta, perquè Protecció Civil ha posat en situació de prealerta al pla d'emergències per incendis forestals per perill molt alt, especialment a l'Alt Camp, al Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquest sentit, s'ha demanat a la població que avisi de seguida el 112 si veu alguna columna de fum. Mentrestant, el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats diversos avisos per intensitat de calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral i per tempestes al Pirineu i Prepirineu.

0: i consells comarcals per sufragar danys produïts per catàstrofes naturals i incendis forestals. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Som l'Ari i la Núria i estàs escoltant
3: Pecat Original,
2: un podcast de dues enemigues parlant del que més els agrada.
3: Perruques platino, drames de la cort i moltes coses més.
2: Avui toca parlar d'amor homosexual a l'Imperi Romà.

0: Pecat Original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro.
1: Lo de amigues era perquè aquí hi ha hagut una batalleta que està pendent de confirmació en la que dèiem... No, en la que dèiem que si havíem fet claqueta. I jo dic que sí,
2: claqueta,
1: i ella dic que no.
2: Claqueta perquè ens entengueu és fer això, quadre càmeres sí, sí, i tal. No l'havíem fet. Ho hem mirat...
1: El matí està al meu tim.
2: No, sí, però és que ho hem mirat i ha donat que no hi ha... Ah, mirem després. És que no l'havíem fet, però bueno.
1: L'hem fet.
2: Vinga. Amor... No, ara en sèrio, som amigues.
1: Som amigues. Mm. Amor per sempre. Pulseres d'amistat.
2: Amunt.
1: Vale.
2: Total.
1: En fi, anem al torró.
2: Sí, al torró.
1: Que ens encanta.
2: Suchart.
1: Ah, sí? Xixona també. Bueno, en fi, com et quedes, Núria?
2: Com em quedo?
1: Si et dic que l'antiga Grècia, la pederàstia, doncs estava instaurada en forma d'institució social.
2: M'ho crec, perquè també drets dels infants és una cosa bastant nova, encara que creguem que no. I no eren vistos com unes persones. Però tot, em sembla una aberració, sincerament.
1: És. El que ara considerem una pràctica abusiva, immoral i horrible, a Grècia doncs estava totalment acceptat. Era una relació que es composava per un home adult, o com l'anomenaven allà, Erastes, que volia dir el que estima, i un adolescent anomenat Eròmenos, el que és estimat.
2: Això no ho ha catalanitzat.
1: No sabia com fer-ho. Eren tot relacions masculines on la persona adulta era el mentor de l'adolescent i ho era en tots els terrenys, no? En el sexual, l'educatiu, el d'aprendre un ofici, etc.
2: Al final, Grècia, l'antiga Grècia, va ja estar a la base cultural occidental, però tant la part bona com la part dolenta.
1: I el pitjor de tot és que ho va acabar heretant la cultura romana, que per mi són uns bàrbars, sincerament. Però, en un pitjor sentit, sí cap. Van adoptar i acceptar socialment la pederàstia, però no la van establir com una institució social, sinó com un pas necessari a la vida d'un home per poder-se formar. Directament ho van agafar i ho van adoptar en la forma de marcar, doncs. O sigui, ells agafaven aquest rol amb els adolescents, els homes adults, per reafirmar una jerarquia social, per remarcar un estatus, no per ensenyar o fer de mentor.
2: És que han agafat el pitjor, però el pitjor del pitjor del pitjor, i ho han empitjorat, a més a més.
1: Total, los hijos de l'alcalde.
2: Sí.
1: A l'època romana, sí que és cert que les categories que posem avui en dia d'homosexual, heterosexual, doncs no existien. El que era essencial no era qui t'atreia, sinó quin paper social tenies. És veritat que les relacions homosexuals i lèsbiques de dues persones adultes no estaven acceptades, però sí que és veritat que hi havia més flexibilitat que més endavant, sobretot en època medieval.
2: És fort, que... Bueno, no és fort, perquè retrocedim sí, com sí. Està passant en l'actualitat. I és que l'imperi romà, la masculinitat, el poder i l'estatus era el més important. De fet, a l'antiga Roma, la sexualitat era un aspecte de la vida que no era un tabú. La prostitució masculina i femenina era legal i era un espai social molt concorregut, les termes, com uns espais on tots anaven despullats i que hi passaven cosetes i que a més estaven enmig del carrer. Actes sexuals en cerimònies religioses, en representacions artístiques, cosa que no està malament, però cap on es va enfocar, doncs ara per sort seria moralment incorrecte.
1: De la pederàstia grega, el que vam heretar és que, bueno, el que va heretar l'imperi romà, és que estava ben vist que un home adult doncs tingués un esclau jove, home, o d'estatut social més baix, mentre aquest estava en l'etapa de l'adolescència, sobretot quan creixia ja no estava ben vist. Aquest adolescent...
2: Sí, ple de grans, plena pubertat.
1: Sí. Aquest... Ja.
2: Esas pieles gracientes com la meva, però de...
1: És que horrible, aquesta època és xunguíssima, t'haig de dir.
2: És

0: De peor.
1: Aquest, doncs, aquest adolescent havia d'acompanyar a l'adult i d'ell, doncs, l'adult en treia favors sexuals, que normalment tot, com estem veient en context, era violació, perquè no hi havia consentiment de cap tipus, ni es coneixia, jo crec, la paraula. Eres un esclau i, per tant, doncs, havies de sotmetre't al que l'amo volgués. O sigui, tot terrible.
0: A l'inici de tot, quan vam plantejar els temes i l'Ari va dir, oh, parlarem d'aquest, jo pensava que seria una història superbonica, tendra... Però és que crec que no hi ha cap història bonica, tendra, quan comences a rascar, però aquesta és túrbia, túrbia.
1: Sí. Sí, sí, sí, és turbia. I, de fet, molts anys s'ha romantitzat massa des del meu punt de vista. Avui parlarem de la relació amorosa acceptada i documentada pels historiadors sobre un emperador romà, que era Adrià, i un jove adolescent turc i esclau, que era Lantino.
0: Primer de tot, l'Adrià, emperador que va substituir a Trajà. El seu ascens al poder és bastant curiós. Quan es mor el Trajà, no hi havia designat a ningú que el substituís com a emperador, i just abans de morir, la seva dona, la Plotina, gestiona l'adopció legal de l'Adrià com a fill primogènit seu, perquè ells no havien tingut descendència. El cas és que Adrià era cosí de Trajà, i a més, que a més era governador de diferents regions de l'imperi, i la Plotina, doncs, li tenia com una estima especial a l'Adrià, perquè és com que l'havia criat, doncs, una mica ella també.
1: Adrià va ser un emperador que en aquell mateix moment ja el van considerar com un dels 5 millors emperadors romans que havia existit. Era un home molt culte, va viatjar per gairebé totes les províncies que estaven sota el mandat de l'imperi, que era una cosa poc comuna que fes un emperador, i era un home molt emocional i que tenia molta, molta obsessió per tot el que tenia a veure amb la cultura grega. I va copiar-ne moltes coses, tant artístiques com socials.
0: Com la pederastia.
1: Més o menys. El cas és que en un d'aquests viatges de l'imperi van acabar el que ara considerem Turquia, que seria l'Àsia Menor.
0: Lantino era un noi d'uns 13-14 anys, hi ha documents que diuen que potser en tenia 15, complicat, de les d'esto correctes. Han passat molts anys. I ell era fill d'una família modesta d'allà, d'això, el que considerem ara Turquia. Diuen que es van veure per primer cop amb l'emperador en un acte social o polític de la zona on estaven.
1: Fort el que diria ara, però Adrià tenia entre 47 i 48 anys, molt gran, molt gran.
0: Tremendo,
1: i més,
0: abuelo.
1: I més...
0: Este no és sugar daddy, és sugar grandpa.
1: O sigui, tenint en compte que estem parlant del segle II després de Crist, aquesta persona tenia un pie en la tumba.
0: Era
1: però no. O sigui, al final, però fort. Veu Antino i s'encapritxa del noi. Diuen que era un noi molt guapo, i total, que el veu i que, com és l'emperador, diu, doncs me l'emporto amb mi.
0: Tu no imagina que un dia estàs jugant al carrer amb els teus amics o el que sigui, sense saber com, se t'emporten de casa teva, de la teva família, que encara no saps res de la vida, vull dir, 12, 13, 15 anys com a molt. Un senyor que no coneixes de res i només se t'emporta pel mut, o sigui, pel simple fet de que ell és el màxim poder jeràrquic que té la potestat de poder fer això.
1: És que, clar, en aquesta edat pot ser que no estiguis ni desenvolupat sexualment, vull dir, no ho dic amb seguretat perquè no soc metge, no, però vull dir que és que jo diria que no. I ha de ser un xoc, ha de ser molt dur i s'ha de sentir, doncs, com que t'arrenquen el poder de guiar la teva pròpia vida. O sigui, saps que aquell moment deixes de tenir una identitat pròpia, ser una persona per ser l'esclau, doncs, d'un emperador per pur capritx. I amb el que ja sabia que suposava ser això.
0: També és veritat que el fet de que l'emperador, que és el màxim exponent a la Terra, tal, el déu encarnat, no sé què, potser per la família, tot i que era com si mi hijo, però també era com un orgull, no? El meu fill ha estat l'escollit entre tots per marxar amb l'emperador, l'escollit de Déu, etc, etc.
1: És que segur, segur. Jo crec que segur. Per context històric, seguríssim. És que, clar, de cop estava blessed, com diu la Rosalia. Però, vist ara mateix amb els nostres ulls, doncs, afortunadament és algú impensable.
0: De cara a la societat, l'Adrià va agafar aquest noi per fer-li de mentor, ja quadrava per edats. El que passa és que a poc, i segons ha passat de la història, de forma bastant recíproca, es diu, no crec, no ho sé, aquesta relació se'n va anar de les mans pel que es considerava bo i normal en aquell moment. Que s'enamoren, no?
1: Exacte. És a dir, que es creu que hi va haver un lligam amorós real per part dels dos. L'emperador s'enduia Antino a tot arreu on anava, tenia tot de favors que normalment els esclaus d'aquest tipus no tenien, partint de la base que un esclau no tenia favors. A més, anem a recordar doncs, que a l'antiga Roma una de les coses que era molt important per sobre totes les altres, com hem dit al principi, era la jerarquia social i el fet de poder-la mantenir. I això no s'estava complint. L'emperador està donant un poder i uns privilegis del seu nivell, o sigui, al nivell del propi emperador, a un absolut don nadie, que no era ni noble ni molt menys tenia diners. Que, de fet, estava a l'esglau més baix de la jerarquia del moment.
0: Què genera tot això? Doncs la situació comença a olorar malament de cara a la gent que ho veu des de fora. A més, cada cop eren més intensos i emocionals i els hi costava molt tallar-se públicament. I recordem que tenien una clàusula legal a aquestes relacions, com hem explicat al principi, que és que quan el noi creixés, és a dir, se li anessin ja els grans de la cara, la relació havia d'acabar perquè les relacions adultes homosexuals no estaven ben vistes ni de bon tros.
1: Antino va continuar fent-se gran i en contra d'anar a menys o de dissoldre's aquesta relació va anar a més sense parar, cuesta abajo sin frenos, com diríem. Adrià estava totalment enamorat d'Antino i això ho veia tot l'imperi i com hem dit abans, doncs està documentat que això era recíproc. Un emperador no podia mostrar sentiments i molt menys homosexuals.
0: A tot això l'home no estava sol, o sigui, ell tenia una dona que es deia Vívia Sabina.
1: Nom, eh?
0: Sí, la Patricia del moment. Es va casar amb l'Adrià l'any 100 després de Crist, quan els dos eren molt joves. Es veu que la dona rajava molt fort de l'Adrià perquè tenien una relació molt freda i distant, no m'ho podia arribar a imaginar. Ell no comptava per res amb ella i, oh sorpresa, no van tenir ni un fill. Que, com no podia ser d'una altra forma, el hate li va caure a ella per no tenir-ne, quan era obvi que si no hi havia fills és perquè l'Adrià estava enamorat de l'Antino, no perquè ella no volgués.
1: I perquè jo crec que, o sigui, hagués sigut l'Antino o hagués sigut un altre noi o home. Vull dir que crec que era homosexual. I, bueno, doncs òbviament devia veure la seva dona i era com, què hem de fer? No? A més, també hi ha fonts que afirmen que ella no acceptava per res aquesta relació que tenia el seu marit amb aquest noi perquè tenia més privilegis que ella, saps? I doncs perquè ho trobava totalment infame.
0: Hi ha un punt que tot es torna massa escandalós, pressionen molt a l'Adrià perquè la relació s'acabi, perquè al final és un emperador que està mostrant debilitat amb tota la d'enemics que tenien, les guerres, etc, i tu estàs mostrant un amor per un nen i tot el tema en plan de los hombres no lloren, tal, i tot això, i arribem a l'any 130 després de Crist.
1: És que jo crec que no us la veureu venir per cap costat, eh? Antino, d'uns 18-20 anys, i l'emperador, que ja era molt vell, com us podeu imaginar, estan viatjant per Egipte. Concretament, estaven per la zona del riu Nil i tal. I allà, en el mateix riu, i sobretot en aquells temps, vull dir, el mateix riu, saps? Tenia com un simbolisme molt, molt, molt important. Perquè relacionava el riu Nil, per les cultures i les tradicions de la terra, amb la vida i amb la mort.
0: Diu la història que el déu Osiris va ser qui va ensenyar al poble egipci l'agricultura, les lleis i la civilització. Salvant les distàncies, 100%, era pels egipcis el que avui en dia és Déu pel món cristià, Mahoma pel món musulmà, etc.
1: I allà a Egipte, una vegada a l'any, tenien la inundació del riu Nil, que la relacionaven amb la sang i el poder regenerador que faria aquest Déu Osiris, no? I, de fet, crec que ara explicaré una cosa que molt poca gent sap, però que haig d'aprofitar que tinc un micro per explicar-la, perquè crec que s'ha de posar llum a la foscor una vegada més. No? Sí, és que molt fort. Vale, tots els pobles que estaven al voltant del riu depenien del riu i en aquella època i en aquell territori la major part de famílies eren agricultors, ramaders, etc. Llavors depenien d'unes terres fèrtils, no fèrtils, etc. Què passa? Quan hi havia les inundacions i tal, la terra quedava fèrtil, les famílies podien cultivar la terra i seguir endavant i treure's els seus diners. Però en les èpoques seques, que també hi havia moltes, no tenien res que fos una font d'ingrés, perquè les, o sigui, no podien cultivar res del que tenien allà. Què passa? Quan hi havia aquestes èpoques de sequera, era quan totes aquestes famílies canviaven de feina i els contractava la corona per muntar el que són ara les piràmides. Vull dir, òbviament, en el muntatge de les piràmides, doncs, hi havia persones que eren esclaus, perquè era algo que estava extès a tot el món, però la major part, el gruix d'això, era família treballadora que cobrava per això i que estava fent aquesta feina de fer les piràmides. O sigui que no és tal com ha passat a la història.
0: Jo, Hollywood, ha fet molt mal. Total, que hem deixat a l'Adriano i a l'Antino. Tenim Adriano i Antino al mig del riu, com aquell qui diu, i
1: sí, sí.
0: Tothom està en vilo pel que passarà ara. Per què? Ells estan en medi del riu fent un passeig romàntic en barca, i de sobte l'Antino cau al riu i es mor.
1: Què? És que és fort, o sigui, és que és una mega tragèdia.
0: No només és una tragèdia, sinó que la seva mort avui en dia és un dels misteris més grans de la història de l'antiga Roma. Què va passar realment? Òbviament, portem les teories.
1: Home, no podem esperar més.
0: Primer de tot, diuen que va ser un accident i prou. Merda, següent.
1: No, òbviament.
0: Al final potser hi havia embarcacions que no estaven del tot preparades per segons quines corrents, que relliscaven, que no eren segures, etc. Estem parlant de fa milers d'anys. Què passa? Que aquesta teoria no quadra amb tot el que va passar posterior a la mort d'ell.
1: A part, crec que, com hem fet al principi, no? Aquesta teoria és molt avorrida, al seguit.
0: Sí. Anem a la més acceptada, i ojo, perquè és forta. Vale? Diuen que Antino es va sacrificar voluntàriament o com a part d'un ritual religiós per assegurar la protecció de l'emperador o la protecció de l'imperi. Per què és la teoria més acceptada aquesta? Perquè l'Adrià era un home molt supersticiós, creia molt en els rituals de tot tipus, a més que concretament la cultura egípcia li fascinava,
1: com la greu,
0: sobretot tot el que tingués a veure amb el déu Osiris, que és el del que hem parlat. Per tant, el fet de matar Antino com a sacrifici voluntari li connectaria amb la idea de renaixement diví, transformant-lo en un déu. Òbviament no hi ha evidències de que Adrià consentís o forcés a la mort voluntària del noi, que després molt voluntària no seria, però encaixaria molt també dins de la relació sacrificis, joventut, bellesa de la religió.
1: Tu què creus?
0: És que o sigui, jo no crec que el tio es caigués i es morís. O sigui, jo,
1: o sigui,
0: crec que
1: jo també crec que el tio no es caigués i es morís, i ara, com pensant en la història, si el noi també estava enamorat i la seva parella, doncs, al final era el seu mentor, no?, perquè li estava ensenyant tot, potser li va fer el palestí tan enamorat que com a regal me mato.
0: O sigui, jo crec que és més, el que jo m'imagino és, l'Adrià ja tenia en ment com ascender a Déu, va buscar com ho podia fer.
1: Els medis.
0: Sí, llavors va viatjar, va trobar l'Antino, va pensar, és perfecte, es s'enamora d'ell i diu, és perfecte, simplement hem d'anar pel riu, t'he de sacrificar o t'has de sacrificar tu per mi, ascenderemos, tal. Jo veig bastant probable.
1: Clesca. O sigui, jo crec que sí, jo què sé, el ritual aquest era de fer un sacrifici ha de ser voluntari.
0: Jo crec que ell sé que ho sabia, no sé.
1: Ai, no sé.
0: Si tu creus que el va matar despiadadament...
1: No, o sigui, jo crec que el noi, doncs, ho va fer com un acte d'amor.
0: Per això, també et dic, sí. O sigui, jo crec que ha de ser sí o sí, i si no serà un... O sigui, per error va caure i ja està, però... En el punt que en principi era recíproc, s'estimaven tal i tal, ha de ser una divinitat, algú que els ha dit feu, perquè si no, saps el que vull dir?
1: Sí.
0: Que han anat més enllà, no crec que fos un tema topor, que
1: molt
0: te quiero.
1: Molt turbi, la gent està molt boja, crec que resumint, i en aquella època doncs més, i a l'imperi robar més. I jo crec que el noi es va, això el que t'estava dient, es va sacrificar per amor, etc. Però també hi ha una part de mi que pensa que com que estaven tan desenfrenaos davant de tothom i no estaven vist per cap costat, Doncs potser hi va haver un punt d'obligació per part del govern o algo que va fer Tejemanejes.
0: Una altra de les teories, de fet, és això, que va ser un assassinat

0: polític, que al final era o l'emperador o Antino, i òbviament no se va matar l'emperador. Però això no sé, això, si és com molt netejar la imatge o què.
1: Sí, no, és com...
0: És com la més descartada, aquesta, que fos política. Però, no sé, també em quadraria que sí, l'obliguessin tant. Però, bueno, clar, potser és com, vale, o tu, o el tu cabeza, o la de l'Antino, i diu, vale, va, anem a un lloc sagrat a que passi això. No el mataré aquí, a un lloc sin, saps?
1: És que al final, o sigui, l'imperi romà tenia molts territoris a sota del seu mandat, i llavors... Clar, la part aquesta de que un emperador estigués... o sigui, ja no tenint, o sigui, el fet de tenir una relació gay, jo crec que ja no era el tema, era un dels aspectes, però el fet aquest de mostrar emocions, no, de no ensenyar el que ha de ser una família, com s'entenia, o sigui, el seu model a seguir de tenir una família amb una dona... Clar, jo crec que tot això devia influir, i tampoc descartaria el fet de que vingués algú del Senado i digués... Yeah. Mira,
0: per això dic que potser va passar això, però va dir, almenys el mato al riu Nil, sí, saps?
1: I així faig un win-win.
0: Sí, un sacrifici als déus, tal.
1: Pot ser. El cas és que Adrià, després de la mort d'Antino, doncs queda totalment devastat emocionalment, i hi ha fonts que afirmen que va caure, doncs, en una depressió molt important. I què fa? No fa ni més ni menys que... deificar-lo.
0: Si el converteix en Déu.
1: El converteix en Déu. O sigui, a Adrià se li va anar la xapa d'una forma molt forta, va agafar com una excusa, doncs, que el noi havia mort al riu Nil, que, com hem dit, no és un riu qualsevol, clar, i afirma que això l'ha convertit en un Déu que s'ha de venerar, i aquesta relació amb Osiris, que el connecta Antino, és tot, i que és un fet, doncs això, que el converteix en un déu. Llavors, el converteix en un déu dels menors que es trobava a, fins i tot al Panteó de Roma, que si no heu anat, aneu, i és molt xulo. Que, o sigui, el Panteó és el lloc on estaven tots els déus de l'imperi per anar com a resar. I llavors, Antino tenia un lloc allà.
0: És tot xulo.
1: Sí, sí, el converteix en un déu oficial del culte romà, i com si fos Zeus.
0: El Senat Roma, que és el que seria el govern d'un país avui en dia, no havia acceptat ni proposat mai la deificació d'una persona que no fos ni noble, ni militar, ni romà. En aquest cas, recordem que era un esclau, vull dir que...
1: No, no.
0: I no saben ben bé quin va ser el motiu de xantatge,
1: que segur que hi va haver,
0: perquè acceptessin i succeís això. Al final no era tampoc un secret que Adrià i Antino eren parella, i és una cosa que estava mal vist i que no era acceptat per la política i societat del moment. O sigui que devia passar alguna cosa super totxo perquè encara hi així accedissin a que fos. O sigui, jo crec que realment ell va vendre la moto de...
1: si no se'ns maleiràs,
0: sí,
1: no,
0: Dios l'ha matado ahí, deificar-lo, és que si no, no
1: aneu cap... en contra de l'imperi, saps?
0: No té cap mena de lògica.
1: Mataré, si no, a la teva família, jo que sé, algo així, segur. L'obsessió i la pena que tenia dins seu era forta, perquè no només el va convertir en un déu oficial de l'imperi, sinó que l'emperador va crear ni més ni menys que l'Antinòpolis, que perquè us feu com... perdoneu que tinc tos. Perquè us feu una idea, l'Antinòpolis seria algo equivalent a l'Acròpolis de Grècia, que és on...
0: Bé,
1: sí, sí, que vam explicar la temporada 1, que hi ha Atenea i que es venera Atenea, vull dir que estem parlant d'algú molt totxo, com diu la Núria. I l'Antinòpolis va ser un lloc que van construir al costat del riu Nil amb la funció de ser una ciutat, això, una ciutat sagrada, i que fos un centre de
0: peregrinació.
1: Peregrinació. Peregrinació. Un saludo. Peregrinació, amb temples dedicats a Antino, amb organitzar festivals, tal. Peregrinació.
0: Molt bé.
1: Olé!
0: Total, que...
1: amb temples dedicats a Antino, sí, tal, tal, per si no s'entès. Sí.
0: El van fer el déu de la joventut, de la perfecció i la resurrecció, i a part de l'Antinòpolis, que ja era fort de per si,
1: loco,
0: arreu del territori que pertanyia a l'imperi, van aixecar temples i altars en el seu honor, inclús a Roma.
1: Fort.
0: Els peregrins hi anaven i li demanaven al déu Antino, doncs això, joventut eterna, protecció i fertilitat. Em sembla bastant fora de lloc, eh?
1: Molt, molt, molt, molt fora de lloc.
0: Algú que no era ningú, tipus... Bueno, no, era... no cal que sigui algú, però... del capritxo d'un emperador Adrià, de cop...
1: És que sí, és que sí. I faltaria la làpida amb Beloved
0: És que espero que ell estigués realment enamorat, perquè si no és del pel senyor, suelta'm el brazo.
1: En teoria sí, pel que es veia, sí. O sigui, bueno, no sé si va ser... Com es diu el síndrome de la Bella i la Bèstia? Ah, Estocolm?
0: Això, sí, d'Estocolm.
1: De que t'enamores del teu segrestador, doncs és una miqueta...
0: Ah, doncs 100%, des d'això.
1: Jo diria que estem en aquest cas.
0: S'hauria d'haver dit síndrome de Antino.
1: Mira... És un exemple, o sigui, com el que estàvem dient, no? Del poder absurd que tenia un emperador romà al final, perquè tothom veia que era una obsessió seva, que ningú era un déu, però encara així tothom li seguia la veta pues, per ser emperador. L'Antino pobre no és més que una peça del puzzle més, i tota la història de la deificació a mi em sembla distòpica, però a la vegada, clar, molta gent l'ha agafat com molt romàntica, yeah. Tal.
0: Bueno, com tots els quadres que hem parlat, no? Com el Beso, el Petó de Clima, etc. Tot això també, aquests temples tiren endavant perquè es crea un grup de sacerdots que organitza rituals i que els guarda. O sigui, diners, temps, vides invertides per un amor o obsessió de l'Adrià. És tuchíssim.
1: Sí, sí. És que tuchíssim. A tot això, la gent romana del moment ja veia exagerat el que estava passant i no comprenien perquè havien de rendir culte a una persona que no era ni del seu país. Molt racista tot, però era el seu pensament. On sí va tenir èxit el culte d'Antino va ser a Egipte, on molta gent sí que hi veia un paral·lelisme amb la història del déu Osiris, suposa perquè també, clar, ells més que ningú doncs, coneixien la història del riu Nil, no? I coneixien la història seva, que era seva, del seu poble, del déu Osiris, i al final doncs, potser per això els hi va tocar més.
0: Hi ha moltíssimes representacions als cultòriques d'Antino i el fan totalment seguint el canon de bellesa masculina d'aquell moment jove, proporcionat i cavall arrissat.
1: A proporcionat refereixen a que tenien com una obsessió amb la simetria. Llavors, el fet de que els ulls estiguessin a la mateixa distància, que el nas, per això ells deien això, el que és proporcionat i no. I, bueno, en fi, crec que era una història que havia de ser explicada, no? Perquè al final crec que és interessant. I llàstima que fos una relació pederasta i d'abús absolut de poder, perquè al final neix d'això, encara que després doncs, l'Antino s'enamorés o li fessin creure que s'ha enamorat o el que fos. Perquè si no seria una història romàntica i tendra.
0: Vinga, farem una aposta. El primer que ens deixi un comentari li donem alguna
1: cosa. Vinga.
0: L'Ari li paga l'entrada cap d'any. Ens podeu deixar, si per exemple...
1: Recero rencores.
0: Us agrada... És que és el que ens hem jugat de si havíem fet una claqueta. De si us agradaria, per exemple, que la vostra parella, quan moríssiu, us intentés fer Déu on tothom, o sigui, un temple també, on tothom us hagués de rendir culte. Quantes vegades hem
1: dit... Nuriòpolis.
0: Nuriòpolis, d'acord. Quantes
1: David
0: vegades...
1: David Aulari,
0: punto. No, que es mori ella abans, home. Quantes vegades hem dit totxo?
1: Sí. Sí, sí.
0: Quantes vegades l'Ari ha dit de fet? Uf.
1: I doncs, ho estava pensant bastant fort. En fi, seria molt raro que et fessin un altar, eh?
0: Sí, no.
1: Vull dir, seria una mica creepy, la veritat.
0: Total, que el de sempre, recordeu, si no ens han explicat un mite, una llegenda, sobre un quadre, quan el veieu vosaltres, quan veieu una escultura, sobretot, perquè en aquest cas ja parlem més d'escultures, no? Com dèiem ara, de les que es van fer de l'Antino.
1: Existeixen escultures seves i, de fet, estan exposades juntes.
0: Doncs quan veieu escultures de gent...
1: Estan al Prado, de fet.
0: Busqueu... Ah, sí? Sí. Això, mira, ens hem deixat la informació més bàsica. Doncs us inventeu el que vulgueu, ho expliqueu i d'aquí uns anys, doncs això potser estem nosaltres.
1: Si escoltes fins al final t'enteres, si no, no. Ha.
2: Pecat Original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro, amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals.
3: Ràdio Cardedeu 90.7

0: 10. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, denuncia la recurrent manca de cobertura d'atenció mèdica i problemes telefònics i de cobertura al dispensari. Segons afirmen fonts municipals, no es cobreixen totes les hores en què la metgessa titular no pot estar disponible. Això fa que s'hagi donat algun cas d'urgència sense tenir metge, un fet que s'agreuja tenint en compte que l'atenció sanitària més propera és a 30 minuts. De l'altra, des de fa 15 dies hi ha problemes d'internet i telèfon que han fet que la metgessa s'hagi hagut de desplaçar a la residència per poder fer receptes. Francesc Riu, alcalde de Sant Llorenç de Morunys, assegura que les queixes són generalitzades.
3: Un ciutadà de Sant Llorenç, quan vegi el metge, hi trobi un metge, és que ara no l'hi troba. A més, aquests dies està molta més gent, triplica la seva població, que és un tema que les queixes són dels usuaris, dels treballadors, és de tothom.
2: Des del consistori denuncien que la situació s'ha posat en coneixement del centre sanitari i el Consell Comarcal del Solsonès, però que no s'hi ha posat solució. Canviem ara de tema i és que l'índex dels preus de consum a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5 interanual, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística. L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels combustibles i de l'electricitat i suposa la inflació més alta des del juny del 2024, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol. En aquest mateix context, Comissions Obreres ha reclamat mesures contundents per contenir l'impacte de la inflació perquè considera que els governs són els responsables de minimitzar l'impacte de la incertesa geopolítica. El sindicat avisa que la reactivació limitada dels descomptes del dièsel serà insuficient per contenir la inflació, ja que precisament la retirada gradual de les bonificacions explica en bona mesura l'increment del preu dels combustibles que ha impulsat l'augment de l'IPC general. Al seu torn, la patronal COE ha avisat que la prolongació del conflicte entre els Estats Units, Israel i l'Iran alimenta el risc de patir més pujades de preus. I la Policia Nacional ha detingut almenys 33 persones en el marc d'un operatiu contra una presumpta xarxa de tràfic de persones amb finalitats laborals, vinculada a la campanya de la fruita, segons ha avançat el diari Segre. La majoria dels arrestos s'han fet en una central frutícola de Soses, al Segrià, on els agents han localitzat els treballadors que presumptament no disposaven de documentació i treballaven utilitzant la identitat d'altres persones. Els empleats haurien estat contractats a través de filials i empreses de treball temporal. L'operació continua oberta i la Brigada d'Estrangeria investiga ara les persones que presumptament s'encarregaven de reclutar els treballadors. I a Barcelona, a prop del carrer Alzina del barri de Gràcia, agents de paisà dels Mossos d'Esquadra van interceptar el passat dimarts un cotxe amb diversos ocupants que circulava sense carnet i TV ni assegurança d'interès.

0: Ràdio Cardedeu. Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent durant les properes hores a l'Alt Urgell, al Solsonès i al Berguedà. Segons el servei, el grau de perill és màxim, amb una escala de 6 sobre 6. Les tempestes en aquesta zona poden incloure pedra superior a 2 centímetres, vents superiors a 90 km per hora i esclafits o tornados. Des de Protecció Civil es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot pel que fa a la mobilitat i a les activitats a l'exterior. Tot i que les alertes de cara aquests dies estan centrades en la calor intensa i el perill elevat per incendis forestals, els temporals que afecten també el Pirineu i el Prepirineu poden tenir protagonisme durant la tarda d'aquest dijous per la seva intensitat. I el govern de Colòmbia ha confirmat ja 273 morts, més de 3.800 ferits i 377 persones desaparegudes després del terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar el país fa 2 dies. El Ministeri d'Afers Exteriors espanyol també ha informat de la mort d'un ciutadà espanyol amb doble nacionalitat i ha reduït de 75 a 12 els espanyols que encara no han pogut ser localitzats. El sisme ha causat importants danys materials, amb més de 12.500 habitatges destruïts i prop de 75.000 afectats, a més de desperfectes greus en 2 aeroports. Els equips d'emergència continuen buscant supervivents entre la runa i distribuint ajuda a les zones més afectades. La Generalitat ha assegurat que de moment no té constància de cap ferits entre els prop de 7.800 catalans residents a Colòmbia. I a Barcelona, a prop del carrer Alzina del barri de Gràcia, agents de paisà dels Mossos d'Esquadra van interceptar el passat dimarts un cotxe amb diversos ocupants que circulava sense carnet, ITV ni assegurança. A dins del cotxe van trobar productes sostrets per valor de 380 euros que van poder ser retornats posteriorment a un establiment proper. Una persona va quedar detinguda per requeriment policial i 4 investigades per furt, així com un delicte contra la seguretat viària. També a Barcelona, els Mossos d'Esquadra s'han desplaçat aquest dijous a la zona barcelonina de Nou Barris per un nou tiroteig. L'avís es va emetre poc abans de la 1 de la matinada d'aquest dijous i tot apunta que es van efectuar diversos trets al carrer Riells. La unitat d'investigació de la comissaria del districte de Nou Barris s'ha fet càrrec del cas per mirar d'aclarir els fets. Tot i que no consten ferits ni detinguts, aquesta zona s'investiga amb especial detall, ja que el passat diumenge 9 d'agost es va produir una situació similar, també de matinada i sense ferits. I un breu apunt per acabar, la Generalitat ha confirmat aquest dijous 4 nous casos de pesta porcina africana, 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei, 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins als 379 senglars. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Donem la benvinguda a Gent d'Aquí, un podcast quinzenal de Ràdio Cardedeu per conèixer i conversar amb persones que fan Cardedeu. Conduïdes per Xavier Navarro, director del NAS, amb l'ajut tècnic de Manel Calvet, a qui li estem agraïts per fer-lo possible. Podeu escoltar-lo pel 90.7 FM els dijous a les 20 hores i els dissabtes a les 11 o des de iVoox a l'hora que us convingui aquest i tots els gravats fins al moment. Comencem!
2: Avui és dia 30 d'abril del 2026 i en el programa número 64 hi tenim a la Roser Serra Casals, actual jutgessa de pau.

0: i llavors vam anar, estàvem a Barcelona els primers anys. Després vam tornar a Cardedeu. O sigui que durant un lapsus de temps no vàrem estar, però vam tornar.
1: Sou una família molt àmplia, perquè de serres n'hi ha molts.
0: No tots som de la mateixa branca.
1: És això la pregunta. Vull dir que dius que eren bastants germans. Bueno, ja sí. D'aquí ja en surten molts.
0: D'aquí ja en surten, i a la generació anterior, o sigui, dels avis, també en surten bastants. Però no tots els Serra de Cardedeu provenim de la mateixa
1: branca.
0: De la mateixa branca. N'hi ha diverses.
1: I com es deia el mas?
0: És Can Leio.
1: Can Leio.
0: Can Leio és un mas que està anant, és a la Coma, el barri es diu la Coma, mm-hmm. És anant cap a Sant Hilari, i era una casa de pagès que en aquell moment no era una casa de pagès important. Llavors, quan eren diversos fills, el més gran es quedava a la casa, però els altres havien d'anar a fer de mosso a diferents cases o a diferents massos que podien pagar mossos.
1: I encara hi havia el que es feia militar i el que es feia capellà.
0: En el cas de la nostra família, va ser mossos. Anaven a treballar amb 8-9 anys a altres cases que s'ho podien permetre. I és per això que, bueno, que el meu pare volia alguna cosa més i va haver de marxar d'aquí.
1: I va anar a Barcelona.
0: Va anar a Barcelona.
1: Què feia? De què va treballar?
0: Doncs va començar, en aquells moments era venent oli, allò que es deia venent oli, o venedor, que després va ser comercial, però al començament eren venedors del que fos. Ell venia oli, després va muntar com una granja a Barcelona. Bueno, va anar fent diferents coses, però era una persona molt espavilada i es va... Bueno, al final li va sortir molt bé i va acabar venent maquinària industrial i agrícola. I li va agradar molt la feina i se'n va sortir molt bé.
1: I és quan va tornar a la família, va tornar a Cardedeu.
0: Vam tornar a Cardedeu, sí. Vam tornar a Cardedeu i llavors ja, doncs, vam seguir aquí.
1: Tu vas néixer el 1960.
0: Sí.
1: A quin barri estàveu aquí a Cardedeu? Perquè ja has dit que el naixement va ser a Barcelona, vau estar un temps a Barcelona. Sí. Amb quina edat vens aquí i a on?
0: Bé, jo, quan els meus pares van venir, nosaltres s'havien fet una casa a les Pongoles, i quan els meus pares van venir de Barcelona cap a Cardedeu, se'n van anar a viure a les Pongoles. Llavors, les Pongoles eren cases grans, i quan ja es van anar quedant sols, perquè jo em vaig quedar a Barcelona gairebé als 16 anys, vaig començar a treballar al port de Barcelona i em vaig quedar sola a Barcelona.
1: O sigui que has treballat pràcticament sempre en el port de Barcelona.
0: Pràcticament no, sempre. 42 anys, des dels 16 fins a l'any que vaig deixar de treballar, tan sols he treballat al port de Barcelona.
1: Amb aduanes.
0: A consignataris. De fet, no treballava a consignataris, sinó que treballava a una estibadora. A una estibadora, que és on van a parar els aduanes i consignataris. A una estibadora de contenidors. I llavors, allà, doncs, vaig treballar tota la meva vida.
1: O sigui, el que és a Cardedeu, no vas arribar a estudiar aquí.
0: No.
1: No vas anar ni a les monges, ni a l'institut.
0: Jo no. O sigui... jo no. Les meves germanes sí, jo no. Jo ja em vaig quedar a Barcelona i ja vaig començar, bueno, a treballar, i em vaig quedar a Barcelona fins que vaig venir una altra vegada cap aquí.
1: Però aquí ja no venies per estudiar.
0: No, jo aquí ja no vaig venir per estudiar.
1: I a Barcelona, a on vas escolaritzar-te?
0: A Barcelona anàvem a una escola de monges que es deien Dominiques, eren de l'Ordre de les Dominiques, al carrer Bellafila. Era la plaça Sant Jaume... Uh-huh. I era en una escola de monges, i després d'allà, doncs, vaig anar a fer el batxillerat i el COU amb una escola, una escola del carrer Portaferrissa.
1: Uh-huh. Sí que, de fet, les primeres amistats i això van ser a Barcelona.
0: Van ser a Barcelona, sí. Van ser, el que passa és que en aquella època jo, per exemple, em vaig... vaig començar a sortir amb amics i amb això a Barcelona i a treballar. El que passa és que els caps de setmana venia cap a Cardedeu. I llavors és com si estés en un terreny de ningú. Per Barcelona era de Cardedeu i pels de Cardedeu era de Barcelona.
1: Sí.
0: O sigui que no...
1: O sigui que amb 15, 16, 17 anys és una època complicada d'estar així a cavall de dos llocs.
0: Bueno, sí, perquè no acabes pertanyent al lloc, ni a una banda ni a l'altra.
1: Ja et anava a preguntar que mentre estudiaves,

0: si vas fer alguna feineta o vas entrar directament al port.
1: Vaig entrar directament al port. Vaig entrar mentre estava fent, em sembla que era el segon de batxillerat, no me'n recordo, i ja vaig entrar directament a treballar amb 16 anys al port de Barcelona. I treballava i estudiava.
0: I com vas anar per allà?
1: Tenia un tio que era un tio de la família, de la banda de la meva mare, que eren de Barcelona, que era contramaestre. Contramaestre, o no me'n recordo. I treballava al port. I llavors un dia em va venir dient que si volia treballar, doncs que ell tenia una feina per mi al port de Barcelona. I bueno, vaig pensar que podia estar bé i allà hi vaig anar-hi.
0: Sí, una feina d'administrativa.
1: 42 anys.
0: En què consistia la feina?
1: La feina era l'estibador de contenidors, venen els contenidors sencers amb camió. Llavors en allà hi ha aquelles grues tan grosses i aquells van carriers que són les màquines que descarreguen el contenidor del camió, el col·loquen en un carrer d'una explanada enorme i llavors estan allà fins que arriba el vaixell. Quan arriba el vaixell, la màquina l'agafa del carrer on t'estigui. Quan dic carrer, és sí, una explanada.
0: Sí, és una via, vaja.
1: Sí, l'agafa d'allà i amb una grua encara molt més grossa el carreguen en el vaixell. El vaixell has de tenir en compte que té una bodega enorme. Llavors allò és un càlcul gairebé, bueno, és mil·limètric, perquè els han de col·locar de manera que el següent port hagin de moure, és un tetris,
0: sí, hagin de moure els menys possibles.
1: Els menys possibles, perquè cada moviment és temps i diners. Llavors allò és un tetris. És, bueno, és una feina molt... Bueno, a mi m'ha agradat molt.
0: I bàsicament era per anar a l'estranger, ja que fas el moviment amb...
1: És importació i exportació, i sí, bueno, podria a la millor anar a pocs a València, però és des d'aquí fins a tot el món, perquè són diferents línies. O sigui, en el port de Barcelona, quan jo vaig començar fa 40 anys, només hi havia una empresa estibadora, que era la que jo treballava. Era una empresa estatal, d'aquella que hi havia els condes, els marqueses...
0: Sí, tots els que figuren i no peguen cop.
1: De Madrid, sí. Val? Perquè era, diguem, un lloc així. Llavors, allà era un monopoli. Però amb el temps van venir els xinesos, van muntar una terminal al costat, que és Hutchinson, i llavors allò ja es va desmadrar en quant a volum, en quant a tot, en mecanització... En quant a tot.
0: Clar, és que el tenir competència ho tens que fer bé.
1: Home, ho has de fer bé i també es va augmentar moltíssim tota la globalització, la demanda d'importació i exportació, tot, o gairebé tot, passava per contenidor. I llavors, clar, era... Bueno, es va exponenciar d'una manera...
0: I on estaves tu era més d'exportar que no pas... O les dues coses.
1: Eren les dues coses. I jo sempre he dit que vaig tenir molta sort perquè en un lloc on passa tota la importació i exportació d'un país va ser on érem els últims a notar la crisi quan hi havia crisi aquí i els primers a revifar quan ja havia passat la crisi. O sigui que realment temps de crisi era molt poca. Sempre es feia alguna cosa. O sigui, no es va notar els moments del 2008 o els moments de més... però d'una manera bastant lleu.
0: Pels que no hi estem en el port,
1: sí.
0: La sensació que es té és que és un ambient molt dur,
1: sí.
0: Amb vagues potents,
1: sí.
0: Amb gent que... baralles bastant constants.
1: Sí.
0: És cert, això? O sigui, els que estàveu allà ho respireu així?
1: Bé, dintre del port, el que és el recinte portuari, tan sols poden treballar uns treballadors que es diuen estibadors portuaris. En allà no pot treballar cap persona que no sigui... Quan dic treballar, em refereixo a dintre el recinte, no a les oficines o les... Dintre d'on es mou la maquinària i els contenidors i la mercaderia, tan sols poden treballar els estibadors portuaris. Els estibadors portuaris és un monopoli... fins fa pocs anys, que passava de pares a fills, i sí, era un ambient molt dur. Era, hi havia una pel·lícula, que no me'n recordo quina era, que hi havia un revòlver a sobre la taula i es contractava la gent, tu, tu, tu i tu, val? Els primers anys segur que era així, perquè a més era una feina molt dura. No hi havia maquinària i la mercaderia i tot passava físic, era una feina física. La feia persones que no estaven gaire formades i guanyaven molts diners, perquè això es diuen mans portuàries. Ells al matí posen una fitxa, diguem-ne com amb un bombo de bingo, tu tens un número de fitxa, tu poses el número de la fitxa i llavors allà a primera hora del matí treuen les fitxes de les persones que treballaran aquell dia i en el lloc que treballaran aquell dia, si ets gruista o si ets el que siguis. Llavors, si...
0: Perdona, jo això vol dir que hi havia un bombo de gruistes, per exemple.
1: Un bombo de gruistes i de tota la gent que havia de treballar, perquè la mà portuària doncs, seria un gruista i tots els altres que potser... Doncs, és que com vaig sortir d'allà i la memòria ja va fer un bloqueig. Però bueno, totes les persones que treballen. Llavors ells cobren per mà portuària, que són 6 hores, i si reenganxen a precio de oro poden treballar dues o una hora més fins que no acaben la càrrega o la descàrrega del vaixell, perquè el preu que té, el cost que té un vaixell atracat al port de Barcelona és molt alt per dia. Llavors interessa que la feina es faci el més ràpid possible. I ells cobren per moviments. Llavors, clar, ells fan allà molts moviments i cobren. Tot això, jo ja he plegat fa uns 6 o 7 anys. Si ha canviat alguna cosa, no estic al dia. Però era més o menys perquè us feu una idea de com funcionava. Llavors, eren molts diners, es cobrava molts diners, i eren persones abans, ara no, ara ja hi ha gent jove i preparada, amb poca... no vull dir cultura, però amb poca... no sé com explicar-ho. Llavors, per exemple, eren... estic parlant de fa molts anys, eh? Un estibador doncs, podia tenir 3 famílies, i a l'hora que els hi pagàvem, que pagàvem diàriament i per la mà, o sigui, per lo que havien treballat aquell dia, doncs a lo millor et feien fer 3 sobres per 3 famílies diferents. O sigui, era un món...
0: Perdona, quan dius 3 famílies, què vols dir? Una persona havia repartit els diners a 3 famílies.
1: Una persona tenia 3 famílies. Pues 3 senyores i 3 fills... Oi, 3 fills. 3 senyores i fills amb cada
0: fills
1: senyora.
0: Amb cada una. I això era habitual?
1: Hi era. Però t'estic parlant de fa molts anys, no dels últims anys,
0: bueno,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: T'estic parlant de quan jo vaig entrar a treballar, que va ser en el 76.
0: Bueno, no, però ja és la història, no és prehistòria, això.
1: Sí, ha canviat molt. Ara ja les persones que treballen són persones amb... bueno, persones competents, amb estudis i amb... Però abans era un món molt tancat. Les pel·lícules que es feien del port, tal qual.
0: Sí, o sigui, eren uns sindicats molt bèsties.
1: Eren uns sindicats molt bèsties perquè s'ha volgut regular diverses vegades, perquè això queda fora de regulació total, i no han aconseguit. Un any, que no me'n recordo quin va ser, van fer una vaga d'un any sencer. O sigui, un any sencer de vaga on no van cobrar durant un any. És un col·lectiu que s'ajuda molt, molt entre ells. O sigui, era un col·lectiu molt a pinyon. Llavors van treballar, com li deien? Ara no me'n recordo. Va treballar gent que no era d'aquest món i els hi van fer la vida.
0: Era impossible.
1: Totalment impossible durant tot el temps. Va acabar l'any i bueno, no es va poder fer res, van tornar als seus llocs de treball i va continuar tal com estava. És un... bueno, són molt... molt unificats, o són molt una pinya molt grossa.
0: I la relació d'aquesta gent més manual amb els d'oficines i amb els...
1: No,
0: era mínima.
1: Era mínima. I després ja amb el temps, quan ja no havien ni de venir a cobrar, no ens vèiem. No tenia res a veure. Eren dos mons totalment diferents.
0: Estrangers, la majoria?
1: Estrangers?
0: Sí, o sigui, no, eren...
1: No, estrangers no, tots d'aquí.
0: Eren locals.
1: De la Barceloneta gairebé tots.
0: Sí, o sigui, eren... no, clar, perquè era allò portar un de la família, un conegut...
1: Clar, eren tots de la família, de la Barceloneta gairebé tots. No, estrangers no.
0: No, no, és allò que...
1: A més de pares a fills, llavors va haver-hi un, en un moment donat, que no, no recordo l'any, van entrar dones, o sigui, dones, vull, em refereixo filles, però les filles no com a gruistes, sinó com les que repassen a les llistes dels contenidors... No, ara no sé si potser que ja hi hagi alguna gruista, perquè ara la feina ja no és física, ja ho fa tot la, la,
0: sí, sí.
1: Està mecanitzat fins i tot segurament moltes ja són automatitzades.
0: I et jubiles?
1: Bueno, vaig passar tots els anys allà i em vaig jubilar. Jo em vaig jubilar un 31 d'octubre d'un any. El dia 13 de novembre es va morir la meva mare i vaig haver d'anar a l'Ajuntament de Cardedeu a fer paperassa. I quan vaig anar a l'Ajuntament, jo que, bueno, de mena sóc bastant curiosa, em fixo amb els... Saps on te posen els...
0: Sí, sí, els anuncis.
1: Els anuncis, sí. Tots els anuncis, edictos i etcètera. I llavors, en allà, van posar, vaig veure la convocatòria per jutge de pau substitut i vaig pensar, bueno, a veure què és. Sempre havia tingut una inquietud perquè a mi m'agrada molt relacionar-me amb la gent, però per la feina que jo havia tingut, el fet d'anar a Barcelona, de tornar i tot això, tenia poc temps. Tu saps el temps aquell que dius, bueno, ja ens veurem, quedem per fer un cafè, farem un sopar...
0: Sí, això no hi és.
1: I van passant els dies i no hi ha manera... I ho tenia com a pendent, perquè a mi realment m'agrada relacionar-me. I llavors, doncs, vaig veure la convocatòria, vaig pensar a veure què es necessita, vaig veure que els requisits els podia tenir. Ha de passar pel ple de l'Ajuntament. El ple de l'Ajuntament em va donar confiança i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya em va nomenar jutgessa de pau substituta. La titular llavors era la Gemma Vidal, era la titular, i la veritat és que totes dues vam poder treballar molt bé els 6 anys que vaig estar de substituta.
0: I el, com es deia, el Vinyals?
1: Va ser l'anterior a la Gemma.
0: Ostres, sí que fa temps que...
1: Sí, sí, perquè jo sí, realment sí. Ja fa 6 anys que sóc la... Que, bueno, 8 o 9.
0: El ser de substituta era voluntària i sense cobrar.
1: Totalment, era... Totalment, o sigui, estàs en allà sense cap tipus de retribució. Bueno, després quan ets titular en tens alguna, però també és voluntariat, eh?
0: Aleshores no corresponen amb el sou.
1: No, és totalment voluntariat, però bueno, és molt satisfactori.
0: Vas tenir de fer algun curset, algo de fonaments de dret o algo?
1: En aquell moment no era necessari, perquè tan sols s'havia de... Era molta signatura de registre civil, o sigui, era signatura de naixement, perquè tota aquesta tasca la fan els funcionaris i t'ho donen perquè tan sols enregistris la signatura com a jutgessa de pau. Llavors, no, tan sols eren signatures i casaments. Ara, amb la nova llei de...
0: Sí, els casaments s'han acabat.
1: Sí. Bueno, espera, acabo. Llavors, sí. Durant 6 anys vaig ser la substituta de la Gemma. La Gemma va emmalaltir i llavors jo vaig optar a ser titular. Vam tornar a fer tot el procés i em va nomenar com a titular.
0: Sí, va haver-hi unes oposicions.
1: Bueno, una convocatòria.
0: Una convocatòria.
1: És una convocatòria. I llavors el mateix, els mateixos passos, passes al ple de l'Ajuntament, t'ha de validar i llavors t'ha de nomenar al Tribunal Superior.
0: I això va ser molt recent, en el 2025.
1: El 2025, sí, la Gemma duria a morir el 2024. He après que la justícia és molt lenta, molt lenta. O sigui, jo venia d'empresa privada, una empresa privada
0: Sí, sí.
1: I això és superlent. O sigui que el 25, a principis del 25, va ser quan a mi em van nomenar com a jutgessa titular.
0: I què va canviar?
1: Doncs va canviar que el gener del 25 va sortir una nova llei, que era la 1/2025, on s'intenta fer o es regula tot el tema de la justícia i s'intenta fer una justícia de proximitat. Llavors surten tot una nova llei on ens donen unes competències diferents, més competències, però per un error del legislador, doncs no s'incorpora o no es posa el fet de que puguem fer els casaments nosaltres. Em va fer molta gràcia perquè quan vaig a les formacions, ara ja no, però al començament sempre deien per un error del legislador. I un dia pregunto, però bueno, qui és el legislador? Perquè tant un error del legislador,
0: sí, sí,
1: posem-li cara al legislador. Bueno, el legislador és el Congrés. O sigui, no és que sigui el legislador, que són els que validen les lleis. Bueno, el legislador no és una persona.
0: Sí, que és el que el registra aquella proposta, ho ha fet malament.
1: Però després el que l'ha de votar és tot el Congrés. O sigui que, bueno, em va ser molt curiós perquè tant legislador, al final vaig dir, però bueno, i qui és el legislador? I això va ser... Doncs actualment ja estem en fase d'implementació d'aquesta nova llei, de la 1/2025, i a partir dels 3 o 6 d'abril del 2025 ja no tenim competència per fer els casaments.
0: Però en canvi heu guanyat altres competències.
1: Sí, però com que estem en implementació del 2025 al 2028, de moment el que estem fent ara és formar-nos. Perquè el que... O sigui, primer de tot que amb aquesta nova llei el jutjat de pau ja no es diu jutjat de pau. Es diu oficina judicial al municipi.
0: Oficina judicial
1: al municipi. El nom ja diu que és perquè aproximem el ciutadà que no s'hagi de desplaçar a Granollers.
0: Sí, és aquest concepte de finestreta única.
1: Val, perquè no s'hagi d'anar i tot el que es pugui fer dintre del mateix municipi ho puguem fer nosaltres a dintre del mateix municipi. Llavors se'ns atorguen unes funcions que són resolució de conflictes menors o conciliació i diàleg. Llavors, en tot això el que hem de prioritzar són acords entre les dues parts abans que imposar sancions. El que hem de fer veure a la gent i al ciutadà és que posar denúncies en el jutjat és lent, és car
0: i un resultat incert.
1: Un incert i a llarg termini. Mentre que si tu tens un conflicte amb alguna persona i intentes una conciliació o arribar a un acord, doncs és molt més fàcil per amb dues parts. De tota manera, hi ha situacions que nosaltres a l'oficina judicial al municipi o jutjat de pau no podem fer. Per exemple, els conflictes familiars de separació i divorci no es pot fer, conflictes d'abusos, presumpcions de delicte, conflictes en vies judicials oberta o violència de gènere. Tot això ja és de lògica que una persona que no està formada, perquè els jutges de pau poden ser advocats, segur que n'hi han, però la majoria no ens hem dedicat a res que sigui d'això.
0: Sí, que les tasques de mediació són molt limitades.
1: De conciliació, més que de mediació, perquè la mediació ja l'han de fer persones que estan preparades, les tasques de conciliació són limitades. El que es busca, primer de tot, és que nosaltres som jutges que la paraula som l'ego. Nosaltres som jutges l'ego. Un jutge l'ego és jutge,
0: sí, sí,
1: no té una formació amb aquesta matèria. Sí. I llavors, bueno, a nosaltres ara, com que encara s'està implementant, el que ens estan fent és molta formació, estem fent formació, i jo estic aprofitant per posar una mica en ordre el jutjat, que estava bastant deixat, i llavors ara doncs, estic amb l'Ajuntament doncs, per anar arreglant, mentrestant no tenim o no acabem de fer totes les funcions que ens donen, doncs, per adequar-lo al que penso jo que vindrà més endavant, per fer videoconferències.
0: O sigui, videoconferències a l'hora de... de resoldre conflictes.
1: Videoconferències vol dir que si tu t'envien un exhorto, que és una informació conforme des del jutjat de Granollers, li envia, si tu vius a Cardedeu, li envien una notificació al jutjat de Pau o oficina judicial al municipi perquè t'informin que tal dia, tal hora has d'anar a testificar, a declarar o el que sigui a Granollers. Llavors el que es pretén amb aquesta llei d'eficiència és que tot això no s'hagi de desplaçar, sinó que es pugui fer en l'oficina judicial davant d'un jutge o d'una jutgessa de pau que ha de donar fe i
0: testimoni. Sí, sí, que ha de validar que ho estàs dient.
1: Amb una pantalla, uh-huh. De manera d'intentar evitar els desplaçaments, la càrrega o sobrecàrrega que puguin tenir en els jutjats de Granollers, que tampoc no es diu jutjat, ara es diu tribunal d'instància, o sigui, han canviat les nomenclatures, han canviat... Però bueno, també et volia dir que els jutges de pau a tot Catalunya, val, els jutjats de pau som 898. O sigui, a tot Catalunya hi ha 898 jutjats de pau. 898. I 49 tribunals d'instància, que serien els grossos. Seria un Granollers, un Igualada, un Manresa...
0: Perdó, el 1800...
1: Sí, 98.
0: El que sigui... Això és quasi tant com municipis hi ha.
1: Hi ha 947 municipis.
0: Llavors vull dir que dubto que hi hagi un per cada municipi, perquè el que és Barcelona-Granollers deu tenir més d'un jutjat de pau.
1: No, Barcelona-Granollers no tenen jutjat de pau.
0: No en tenen.
1: El jutjat, no, ells ja són tribunals d'instància, ells ja són uns jutjats, diguem-ne, de referència.
0: Val.
1: Els jutjats de pau estan en els municipis, doncs, on per nombre d'habitants o pel que sigui tenen una oficina o un jutjat de pau.
0: Sí, sí, perquè hi ha volum de casos.
1: Hi ha poblacions que són petites, que són associacions. Llavors aquestes associacions vol dir que no tenen els funcionaris a cada, per exemple, segurament Cànoves o Samalús tindran un jutge de pau, que el tenen, però llavors tots els funcionaris que es deriven d'això estan compartits entre diversos i es diu una associació.
0: O sigui, sí, sí.
1: Casaments. Vale?
0: Perquè és una cosa que hi havia molta gent que li feia gràcia.
1: Sí, sí, a mi la primera.
0: Sí.
1: A mi la primera. Bé, estan treballant des de l'Associació Catalana en Pro de la Justícia, que és l'associació que agrupa a la majoria de jutges i jutgesses de pau, més alguns ajuntaments, que els hi va una mica gran el fet de fer casaments, que tampoc no hi estan massa d'acord, i alguns polítics, estan treballant per tornar a recuperar aquesta competència. En principi se'ns va dir que seria una cosa ràpida. Ha passat un any.
0: Sí, sí.
1: Ha passat un any i, de moment...
0: O sigui que els casaments ara els ha de fer un regidor.
1: Bé, tot l'expedient matrimonial s'ha d'iniciar en l'oficina judicial del municipi, s'ha d'iniciar allà, a l'expedient, en el municipi on viu, com a mínim, un de les dues persones que es casen.
0: Sí, sí.
1: Una vegada fet tot l'expedient... Llavors es porta o bé a l'Ajuntament, que pot casar o bé a l'alcalde o un regidor, per extensió. Es pot casar en el notari o es podria casar en el registre civil de referència, que en aquest cas seria de Granollers, però el dia que et diuen, a l'hora que et diuen i vés a saber quan. Ara, en aquests moments, es fan molts a l'Ajuntament, perquè és una de les reivindicacions que es fan amb aquest tema, perquè mentre que quan es feien en el jutjat de pau el cost era zero, no hi havia cost, ara no és així. L'Ajuntament, el notari ja ni parlar-ne del que et cobra un notari per fer un casament, i l'Ajuntament cobra, no sé el que cobra, però poc, però cobra.
0: Però cobra per anar a la sala de les columnes,
1: sí,
0: o al museu...
1: O en el jardí del museu, o el que sigui. Cobra una petita part, però cobra.
0: Suposo que amb això dels casaments deu haver moltes anècdotes. O sigui,
1: sí.
0: Gent que no es presenta?
1: Gent que no es presenta no és normal. Normalment sí que hi ha algun cas que la millor a pocs dies del casament ve una de les dues parts i diu que s'atura i que allò no segueix. Però, per exemple, tinc algunes anècdotes que són molt maques. Recordo haver casat una parella de nois, anaven molt arreglats, molt ben vestits, anaven amb vestit, anaven amb llacet, els dos estaven un de blanc i un de negre, i portaven una bosseta, com un bolso, una cosa petita. Bueno, vaig començar a fer... Perquè normalment, doncs, anar a la sala és petita, acaben unes 20 persones i normalment el que es casen doncs, es poden pujar a dalt al meu costat i tal. I portava un petit bolset. I al cap d'una estona veig un cap d'un gosset molt petit, molt petit.
0: Es veia venir.
1: I anava vestit igual que ells.
0: Hòstia.
1: Portava el llacet, portava així com un vestit. Era una cosa...
0: Sí, que era important per ells.
1: Era molt important i, clar, no sabien si el podria treure o no, el portant allà com amagadet, però va haver un moment que el gos va dir que volia sortir. Després vaig fer un casament que era una parella, que ell era, o ella, no me'n recordo ben bé, eren d'aquí i l'altra era d'un poble d'Alemanya. I va venir tota la família d'Alemanya el dia del casament, vestits amb el vestit regional o tradicional, de la població d'on eren ells amb els... i feien molt de goig. Bueno, hi ha moltes anècdotes, és realment ens han tret la competència que donava llum,
0: la divertida, sí,
1: donava llum a la nostra feina.
0: També hi ha
1: feina.
0: Qui demana que la sala es guarneixi de determinada manera?
1: No ha passat mai. És una sala molt austera, és una sala molt austera. Jo els dic que poden posar música on, i els intento treure una mica, però no es guarneix. No és una sala que es guarneixi. Posen música o sobretot els parlaments, perquè en realitat es pensen que vindran a signar i poca cosa més. Llavors depèn de tu el que en aquell moment facis alguna cosa diferent. Depenent del que tu veus al davant, doncs es presta una cosa o l'altra. Llavors es diu, bueno, doncs ara podeu posar la música que a vosaltres us agradi, la música, doncs he tret algun ball, he tret alguna... Sobretot parlaments inesperats o improvisats, que donen molt de rotllo. En aquell moment, doncs...
0: Parlaments per part de familiars o amics o que sigui.
1: O entre ells... que són en aquell moment, que són improvisats, doncs treuen molt de si.
0: Ja sortint dels jutjats, t'agrada viatjar?
1: M'agrada viatjar, he viatjat, però si t'haig de ser sincera, m'agrada viatjar buscant una finalitat. O sigui, un viatge per viatjar no m'agrada. M'agrada un viatjar buscant una finalitat al viatge que faig. O sigui, primer m'hauria d'informar d'alguna o intento buscar una excusa que m'ompli per fer aquell viatge.
0: Has anat a llocs molt freds.
1: He estat a l'Argentina o he estat a Islàndia, però, o sigui, sempre els meus viatges els busco en funció d'alguna cosa. El viatge a Islàndia, per exemple, el vaig fer amb... Érem 8 persones amb un guia, però érem 7 i jo, 8 persones que jo no coneixia i els vaig conèixer a Reykjavik. O sigui, viatjar sola no m'agrada, però tampoc m'agrada viatjar amb circuits o amb coses molt programades. Llavors he trobat una modalitat de viatjar, que és viatjar amb altres persones que vagin soles. Més igual l'edat, més igual que siguin homes, dones, però que vagin soles, perquè llavors en allà es crea un clima de tots, no ni de dos ni d'un, de tots. Llavors, per exemple, a Islàndia vaig fer el viatge amb una furgoneta, 7 persones que jo no coneixia, que les vaig conèixer a Reykjavik, i va ser un bon viatge, em va agradar molt. Després vaig anar a Argentina va ser un altre tipus de viatge, però també, bueno, també m'agrada molt.
0: Tens una filla que ara ja és mare.
1: Tinc una filla i un fill.
0: Sí, i tens nets.
1: I tinc un net.
0: És això.
1: Sí.
0: Què tal, això, de ser àvia?
1: Bueno, no hagués dit mai que sentiria el que vaig sentir. O sigui, la gent em deia... Jo no sóc molt canallera, a mi m'agraden els nens, però no és que sigui una... No em torno boja pels nens. Llavors em vaig pensar que... Bueno, tothom em deia, bueno, veuràs que quan tinguis els teus nets, quasi tal, quasi qual... Quan vaig tenir el meu net, que es diu Damià, vaig sentir com si em renovessin tota la meva sang. Com si el meu cos hagués canviat i m'hagués renovat la meva manera de veure la vida, la meva manera potser va coincidir en algun moment determinat de la meva vida, no ho sé. Però sí que sé del cert que el fet de tenir el Damià em va crear una manera o una actitud diferent a la que tenia fins aquell moment. També és cert que quan va néixer el Damià, els primers mesos va néixer... Bueno, va néixer petit i va néixer amb alguna dificultat. Els primers mesos el Damià per mi era com una extensió de la meva filla. Era la meva filla i per extensió el Damià. I amb el temps, el Damià, que és el Damià, i l'Helena és l'Helena.
0: Sí, sí, ha adquirit un...
1: Però sí que els primers temps va ser com una extensió de l'Helena. I després tinc el Ricard, que té 42 anys, però que no té fills.
0: I mira... Quines són les teves aficions, a part de jugar al ping-pong? Perquè estàs en el club de tennis de taula de Cardedeu i has participat en algun campionat.
1: Quan jo havia jugat molt a ping-pong. Jo li dic ping-pong, a mi m'agrada dir ping-pong, sí. Perquè si li dius tennis taula, adquireix ja una rellevància que no la vull.
0: Sí, poses una distància.
1: Sí, i no la vull perquè quan vaig començar... O sigui, jo havia jugat molt a ping-pong en les meves èpoques de jove, havia jugat bastant, fins i tot teníem taula a casa, i després ja quan vaig començar a treballar i tot, ja vaig plegar. Quan vaig deixar de treballar em vaig assabentar que aquí a Cardedeu hi havia per la gent gran hi havia un tenis taula a la Tèxtil Race. Em vaig tornar a aficionar. Al començament vaig pensar que podria aspirar a perfeccionar i a fer algun torneig, però realment no ho disfruto. A mi realment el que m'agrada és anar allà, passar-m'ho bé, suar, disfrutar, i sense cap més pretensió que aquesta. M'ho passo molt bé. Després també una de les coses que m'han acompanyat tota la meva vida ha sigut el gimnàs. El gimnàs ha sigut per mi com una recepta mèdica. Una recepta de metge a temporades de més necessitat o de més ofuscació, he augmentat la dosi de gimnàstica i m'ha anat molt bé, sempre m'ha anat molt bé.
0: Tens un germà actor?
1: No, un no, cunyat.
0: És un cunyat, doncs. T'agrada fer teatre?
1: A mi no m'agrada.
0: Tu no t'agrada, però en canvi estàs present,
1: sí,
0: a molts actes.
1: Sí, fem família i l'acompanyem. A mi el tema del teatre, encara que no ho sembli, soc molt tímida. I el fet de mostrar-me em costa molt. I llavors tema, l'acompanyem, és actor i ha fet pel·lícules, ho ha fet, i l'acompanyem sempre. Però tema teatre a mi no em va gens. Em agrada com a espectadora, però no com a actriu.
0: M'agrada això quan hi ha algú de la família molt proper i vas a moltes actuacions, sempre et fan picar un dia, va, fem una cosa...
1: No, què va, soc tímida. Soc tímida, sí, sí. I no ho semblo. Bueno, crec que no ho semblo.
0: Tens alguna frase que faci servir... molt com a lema, allò, una frase que d'aquestes que es deixen anar com dient, jo penso així?
1: No sé com dir-te. Jo penso que per quan vols, o sigui, les coses s'han d'iniciar perquè hi hagi un final. O sigui, s'han d'iniciar les coses, la que sigui, encara que sigui tard, que tu creguis que serà impossible, que no...
0: Sí,
1: si no hi ha un inici,
0: ja no hi ha res.
1: No hi ha res més. Llavors les coses s'han d'iniciar i s'han de provar. I jo sóc una persona que crec que s'ha de provar tot. Després ja, si t'agrada o no t'agrada, surt bé o no surt bé, ja és una altra cosa. Però ha d'haver-hi un inici.
0: Si creus que té que tenir iniciativa, no quedar-te d'espectador, sinó, bueno, si vols una cosa, fer passes per arribar-hi.
1: Totalment. Per mi la vida no la contemplo de manera, no sé com dir-te, com a espectadora. O jo, per mi la vida és un gaudir-la i un buscar coses noves totalment.
0: La vida dona moltes patacades i sovint tens la sensació de dir torno a començar. O no és que digui torno a començar, sinó que et veus forçat a tornar a començar. Què esperes ara del futur proper?
1: Jo no diria tornar a començar, perquè no hi crec en tornar a començar. O sigui, cada cosa que jo he anat passant a la meva vida m'ha fet arribar on sóc jo ara. No he tornat enrere, sinó que he partit d'un punt que no era l'inicial. O sigui, cada vegada que jo he patit un revés o cada vegada que jo m'ha anat conformant com jo sóc ara mateix. Jo ara mateix estic en un molt bon moment de la meva vida i, bueno, estic pletòrica. Si vols que t'ho digui, estic pletòrica.
0: I tens algun projecte, allò que diguis, que vaig a fer el primer pas cap allà?
1: No ho sé, l'hauré d'anar veient. Ara mateix no ho puc dir-ho perquè no sé cap a on te vaig, però sí que et puc dir que estic en un molt bon moment. I igual que quan no estic en bons moments, tampoc no em costa res dir-ho, o sigui, no em costa res. Quan estic en un bon moment, també m'agrada dir-ho.
0: Vols afegir alguna cosa més, Roser? Perquè diuen, ja estem arribant al final.
1: No, jo el que dic és que em trobo amb persones que a mesura que es fan grans es pensen que a la vida ja no hi ha res més o que no hi ha... que no es conformin, que es busqui, que es moguin, que s'ha de viure amb il·lusió per trobar coses noves i que existeix i que es poden trobar a qualsevol moment i a qualsevol edat.
0: Doncs gràcies, Roser, per haver vingut.
1: Ha sigut molt, molt plaent, la veritat.
0: I ja està. Ui, de fet, és... ja va acabant.
1: Pues moltes gràcies, Xavi. Venia una mica nerviosa, perquè no...
0: Mira, per qui ha agafat el programa i ha començat, hem estat parlant amb la Roser Serra Casals. Jutgessa de pau, o ja no sé quina paraula en la que s'ha de fer servir ara. Segueix sent
1: de jutgessa. Sí, el títol és jutgessa de pau. El que no és jutjat de pau. Aquest ha canviat el nom a oficina judicial en el municipi.
0: Doncs aquest programa i els 63 anteriors es poden escoltar o per Spotify i en el podcast de e-books Gent d'aquí. Aquesta sèrie d'entrevistes es pot fer més perquè hi ha l'ajut tècnic de Manel Calvet i la ràdio televisió. Es va iniciar en el Nas de Cardedeu i de moment té continuïtat aquí davant de qui us ho estan llegint o dient que sóc en Xavier.

0: Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Javier De Gea. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha afirmat aquest dijous que no existeix cap risc d'amenaça terrorista vinculat a l'entrada irregular de migrants a Ceuta el passat mes de juliol. Marlaska ha recordat que des de totes les instàncies s'està treballant per vigilar i monitoritzar totes les persones que han entrat i ha explicat que s'ha demanat autorització al Poder Judicial per poder expulsar immediatament aquelles que hagin entrat a Ceuta i que hagin comès algun delicte. El ministre, que ha destacat la col·laboració impecable del Marroc, ha assegurat que s'estan gestionant algunes peticions de protecció internacional dels qui han arribat, tot i que la immensa majoria dels migrants serà retornada perquè el gruix no té dret a acollir-se a mecanismes d'acollida o refugi. En matèria de xifres, Marlaska ha manifestat que ara mateix queden a Ceuta unes 5.000 persones, de les que van entrar a finals de juliol i que encara no han sortit. D'altra banda, ha detallat que s'han localitzat i identificat prop de 1.900 migrants menors d'edat que es posaran a disposició de les autoritats perquè decideixin com acollir-los o tutelar-los. Precisament, el govern espanyol i les comunitats autònomes han confirmat la conferència sectorial de joventut i infància presidida per la ministra Cira Rego el pròxim 27 d'agost, durant la cita que servirà oficialment per parlar de l'entrega de 25 milions d'euros a Ceuta per atendre els menors arribats. Rego també demanarà mantenir un debat sobre l'atenció dels menors i la situació general a la ciutat autònoma. L'ordre del dia s'ha acordat en una comissió tècnica amb els directors generals d'infància de les comunitats. Canviem ara de tema, ja que els bombers de la Generalitat han viscut una tarda especialment moguda per diversos incendis de vegetació arreu del territori. A Begur, tres dotacions han treballat en un foc de restes vegetals a l'antiga pedrera de la zona de Sarriera, que no tenia recorregut ni amenaçava cap zona habitada. A Aigua Múrcia, set dotacions terrestres i dos mitjans aeris treballant en un incendi en una zona de vinyes, camps segats i canyà. A Monistrol de Montserrat també s'ha produït una actuació per un foc de vegetació al voral de la C-55, que ha quedat extingit. I a Girona també vuit dotacions terrestres treballen en un incendi en una zona forestal de la pujada dels Polvorins, que ha afectat pins i matollars, però que no ha causat afectacions en edificacions. La situació es produeix en un context d'intensa calor i elevat risc d'incendi forestal, que ha portat Protecció Civil a activar la prealerta del Pla d'Emergències per incendis forestals per perill molt alt, especialment a diverses comarques de Tarragona. I un breu apunt per acabar, la Policia Municipal de Terrassa i la Policia Nacional van executar un nou dispositiu conjunt a l'estació de Terrassa Est. L'actuació va permetre identificar 17 persones, aixecar 4 actes pertinents de substàncies estupefaents i efectuar dues citacions relacionades amb situacions administratives irregulars en territori nacional. L'alcalde Jordi Ballart ha defensat la importància d'oferir una resposta més eficaç davant les conductes delictives i atendre de manera més efectiva les necessitats del veïnat. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: de 10. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, parla Javier De Gea. La plataforma Dignitat a les Vies, amb el suport d'altres entitats d'usuaris de Rodalies, ha presentat aquest dijous una sol·licitud al govern per obtenir accés a la informació pública sobre la planificació i el desenvolupament de l'operatiu ferroviari organitzat per la jornada de l'eclipsi. En un comunicat denuncien que es van registrar trens i andanes saturats, informació insuficient, canvis de via difícils de seguir amb seguretat i tancaments o limitacions d'accés en diferents estacions, malgrat la petició de la Generalitat de prioritzar el transport públic. Per aquest motiu, la plataforma també exigeix transparència, explicacions públiques i l'assumpció de les responsabilitats tècniques, directives i polítiques corresponents. Aquest matí, la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ja lamentava la manca de planificació.
2: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no va fer els cotxes perquè no col·lapsar.
1: Per part de Renfe, l'única explicació fins al moment és que no va ser un tema de planificació, sinó de capacitat, ja que no hi havia més trens disponibles si es volia continuar donant servei a tota Catalunya. Seguim amb les conseqüències de l'eclipsi, ja que el sistema de sanitari ha detectat prop de 450 urgències oftalmològiques en els dos últims dies. Gran part de les persones que va acudir a urgències per afeccions als ulls ho van fer el mateix dimecres, amb 239 urgències hospitalàries i 165 als CAPs. Les consultes per afeccions als ulls van augmentar després d'ahir a la tarda i el Departament de Salut no descarta que durant els pròxims dies hi hagi un repunt de casos, ja que hi ha algunes lesions i afeccions que no es perceben al moment. Eclipsi a banda, la previsió del temps també és una de les notícies de la setmana, en especial per la calor que està afectant el país. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diversos avisos per calor, amb especial atenció a la tarda d'aquest divendres. També hi ha avisos per calor nocturna, així com per tempestes acompanyades de fenòmens violents al Pirineu i al Prepirineu. Protecció Civil demana per atenció a col·lectius vulnerables en situacions de calor extrema i manté en situació de prealerta el pla d'emergències per incendis forestals per perill moral molt alt. I una dona de 84 anys i de nacionalitat espanyola ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina a Castelldefels, al Baix Llobregat. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat 3 ambulàncies, però les maniobres de reanimació no han tingut èxit. Es tracta de l'onzena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. També aquest matí, un home de 78 anys ha mort mentre es banyava a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Amb aquesta víctima ja són 19 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des del 15 de juny. Protecció Civil recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors aquest estiu. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Amigues i amics oients, què tal? Com estem? Salutacions cordials i de nou moltes gràcies per seguir fidels a la sintonia del Rock and Classics. El programa en el que repassem els grans èxits de la música de la dècada dels 80. I en aquest programa estem al
0: 1979.
1: Un any en el que hi van haver les primeres eleccions municipals després del franquisme a Espanya i també en el qual es va celebrar el referèndum de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que va entrar en vigor a finals d'any. Un any, doncs, de canvis i també de novetats a la història de la música, on, per exemple, podíem escoltar l'anomenat primer rap de la història. Una colla de músics, la majoria negres, que van utilitzar aquesta sintonia coneguda de Good Times per fer-hi aquest rap, Rapper's Delight.

0: 1979, l'any que estem repassant avui al Rock and Classics, i en el qual van néixer personalitats com el motociclista italià Valentino Rossi o Sophie Ellis Bextor, una cantant britànica. I any també en el que va morir Carles Buigas, arquitecte i enginyer català. També un any en el qual sonaven èxits com aquest de Viola Wills, Gonna Get Along Without You Now. Segueixen els èxits del 79 al Rock and Classics.
1: Els clàssics que no poden faltar a la teva discografia te'ls porta Esteve Llop a Rock and Classics.

Aquest va ser el segon llarga durada de Police, un disc molt interessant que portava aquest gran èxit Message in a Barrel des d'un molt recomanable disc anomenat Regatta de Blanc. Uns joveníssims Police que tenien molt bones idees i molta ràbia a l'hora de tocar les seves cançons amb contundència. Canviem d'estil, seguim amb un altre tema que aquell 1979 ressonava a les pistes de ball i a les ràdios amb els The Whispers and the Beat Goes On.

0: Els que ja comenceu a tenir una edat segur que recordareu perfectament aquest tema i, a més, doncs, en certa manera encara està una mica de moda, sobretot en festes majors. Què serà de mi vida amb Gibson Brothers? Saltem al següent any, el que inaugurava la dècada dels 80. Escoltem els seus temes més recordats.
1: 1980.
0: Començant pels Macarras Blues Brothers, amb un dels temes que sonava a les seves pel·lícules a principis de la dècada. Everybody Needs Somebody to Love, amb Blues Brothers.

0: toquen clàssics, els números 1 del rock de tots els temps.
1: El 1980 els Genesis tornaven amb un nou treball, uns anys després d'haver marxat un dels seus carismàtics líders, Peter Gabriel, i amb Phil Collins al capdavant, amb temes com aquest Turn It On Again, era el seu treball publicat l'any 80, Duke. Un any en el que hi van haver les primeres eleccions democràtiques a Catalunya des de l'època de la República, on va guanyar Convergència i Unió amb Jordi Pujol com a president de la Generalitat.

Una d'aquelles bandes efímeres que sonaven en el programa espanyol de l'any 1980. Es deien Cucharada i aquest era aquest rock ballable anomenat Quiero Bailar Rock and Roll. Continuem el Rock and Classics amb més èxits del 1980.

0: clàssics. Cada setmana sintonitza amb els grans de la música rock.
1: Grans com Christopher Cross, que l'any 1980 treia un single que va formar part l'any següent de la banda sonora de la pel·lícula Arthur. Precisament aquest era el tema que donava títol a aquesta pel·lícula. Arthur's Theme.

0: Jo no sé què penseu vosaltres, però jo crec que van enregistrar aquest tema i el van passar al disc una mica passat de voltes, perquè aquesta veu no sembla la de Bruce Springsteen. Un doble disc que triomfava l'any 1980. Es deia The River i aquest era el ballable i exitàs Hungry Heart.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
0: Estem a l'any 1980, any en el qual van néixer els futbolistes Xavi Hernández i Oleguer Presas, o, per exemple, també el jugador de bàsquet Pau Gasol. Així doncs, un any prolífic pel que fa al món de l'esport i també al món de la música, amb temes com aquest, Could You Be Loved, de Bob Marley and the Wailers.

0: Estimats oients, amb aquest tema del treball Uprising de Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved, esgotem els últims minuts del programa d'avui que hem dedicat als anys 1979 i 1980. Al Rock and Classics teniu unes vies de contacte per comunicar-vos amb nosaltres. D'una banda, disposeu de l'e-mail.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com.
0: I d'altra banda, estem presents a les xarxes socials.
1: facebook.com/rockandclassics.estevallo.
2: twitter.com/rocknclassics.
0: I marxarem amb un èxit d'aquell any que va portar el més alt als Dire Straits. Era el seu tercer llarga durada, es deia Making Movies, i començava amb aquest llarg tema de 8 minuts de duració que va ser un absolut èxit. Tunnel of Love. Us deixem amb ells fins al final del programa. Adéu-siau, que vagi molt bé. Salutacions cordials.
2: Rock and Classics.

0: 12.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: 10. Són les 2. No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.